0: back.
1: I like it.

girl.

Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAC 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, igualment moltíssimes gràcies per continuar, per seguir junts, camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dijous d'aquest 8 d'octubre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, hores d'ara, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a Parets del Vallès s'enfila fins als 16 graus i mig. La humitat que situa el 86% i la pressió atmosfèrica 999 hectopascals. Així comencem aquesta nova horeta a RAC Matí. A partir d'ara ja ho sabeu, a més de tota la bona selecció musical, informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia.
0: Al matí a RAC 107.

0: Avui és dijous, és 8 d'octubre de 2026 i hem de dir que el sol ha sortit a les 7 hores, 56 minuts es pondrà a les 19 hores, 24 minuts. Recordem avui felicitar les persones que celebrin el seu santoral. Avui es celebra Sant Atai, Sant Amor i Sant Demetri. Felicitats! Punts interessants, aquesta saviesa popular recollida en l'agenda que repassem a diari i que ens parla avui d'allò que diu a l'Ambilles pengen guilles, a Camplonc tatxant melons, i a Caçà són caçanelles i a Girona budellers. Sabeu què vol dir tatxar melons? Doncs tallar-ne un trosset per tastar-los i saber així si sortiran bons. Exactament el que fan a Campllong, que tatxen melons. En algunes escoles de Catalunya es pot sentir parlar 15 idiomes diferents, perquè tenen alumnes que procedeixen de fins a 20 nacions diferents. A la vila de Guissona, per exemple, hi conviu gent de 50 nacionalitats. Fa 20 anys, Guissona es va convertir en la primera població d'Espanya amb més habitants procedents de la immigració que no pas habitants autòctons. I ja que parlem d'Espanya, diu que Espanya és un dels països amb major abús d'antibiòtics, sí. El problema s'estén també entre els animals a les granges. Hem de tenir en compte que només podem prendre antibiòtics per recepta única i exclusivament mèdica. I sempre en la dosi que digui el metge i els dies exactes que ens prescrivi. Tal qual, eh? Per ell, prendre antibiòtics com si fossin caramels. I acabem amb aquella frase que avui diu l'agenda i que fa referència a la mare. Diu, mare, el Pere em pega, pega'm, Pere, ara que la mare no ho veu. A punts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari aquí, a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim el túnel de les Franqueses del Vallès tallat, encara hores d'ara, en dos sentits de la marxa, per les inundacions d'aquests aiguats d'últims dies. Per altra banda, a causa de l'accident d'un camió, hi ha més de 5 quilòmetres i mig d'aturades a la C58 a Barcelona en sentit Trinitat. A l'A2 hi ha hagut un accident també a Sant Joan d'Espí que ha deixat dos carrils de circulació tallat i provoca uns 6 quilòmetres d'aturades en direcció a Barcelona. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol en sentit sud que provoca 3 quilòmetres de retencions, un en sentit sud, volíem dir, i l'altre en sentit nord amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, pel que fa a retencions habituals, destaquem cues arreu de l'AP7 en sentit sud, sobretot al punt de la Roca del Vallès, de Montornès i Montmeló, però també sobretot d'intensitat entre Mollet i Barberà en direcció a Tarragona. També hi ha retencions de la C59 en direcció a Barcelona des de Caldes de Montbui o també a la C17, en aquest cas des de Canovelles i Granollers, en sentit sud també amb intensitat a Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

Escolta la fórmula de Ràdio Informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.

0: Moment de repassar els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 8 d'octubre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que avui obre la seva primera plana parlant de l'avís dels acampats a sol a la matinada, que diu no hi hauran més Mari Carmens. El traumàtic desnonament de la dona de 87 anys que va morir ahir va ser l'últim que la societat espanyola va tolerar abans de projectar una revolta. En aquest cas és el tema amb el que obre El País, que en parla de la mort de Mari Carmen, que sacseja la precampanya electoral. El Partit Popular veta un minut de silenci a l'Assemblea de Madrid. D'altres en diuen que era una jeta, jugava al bingo, i si fos Moro Carmen tindria casa, tindria vivenda. El cas ha commogut també i ha mogut a la vegada els diferents instints dels que no compartien la seva lluita per salvar la seva vivenda de tota la vida. Ha mort Mari Carmen, la dona que va encendre la lluita contra els desnonaments a Espanya. La veïna de Madrid, de 87 anys, ha mort aquest dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón, on va ingressar després de ser desallotjada fa dues setmanes. La dona va morir hores abans de signar el seu contracte de lloguer per 8 anys i recuperar la seva vivenda. L'estat de la veïna es va agreujar inesperadament dimecres i va morir a l'Hospital Gregorio Marañón a 8:15 de la tarda d'ahir al costat dels seus familiars i dels seus amics. Altres temes de l'actualitat passen per parlar de les eleccions del pròxim 29 de novembre. El govern estirarà al màxim el Consell de Ministres fins les eleccions amb decrets socials. L'anunci de Díaz d'una pujada del salari mínim interprofessional abans dels comicis marca el camí. L'executiu intentarà fer servir la vaga sobre la vivenda contra el Partit Popular. Es parla de la proposta perquè Colau lideri el Frente Amplio del 29 de novembre i que reobre aquest tema al debat sobre l'encaixement de Podemos. El govern registra 11.000 retorns de migrants de Ceuta al Marroc en dos mesos. Més de 2.500 persones han abandonat la ciutat en una setmana voluntàriament per als desallotjaments de les platges en aquests dies, segons apunta l'executiu. També parlem avui del caos que s'enquista a Rodalies amb el nou pols dels maquinistes. El sindicat CEMAF provoca l'enèsim caos en els trens de curta distància de Catalunya després d'exigir noves proves de seguretat després del temporal. Avui El País en parla de la tortuga més gran de la història, la tortuga Jonathan, que té 194 anys i els seus gens amaguen els secrets de la longevitat. L'animal terrestre de major edat té una combinació de variants genètiques que li permeten envellir amb molta més eficàcia. Té 194 anys. A l'àmbit internacional parlem d'Egipte, que intensifica la persecució de la premsa amb l'arrestament i la presumpta tortura de 6 periodistes. Els membres de la plataforma de verificació de fets Match Daesh estan encara en lloc desconegut després d'haver estat detinguts sota l'acusació de que pertanyien a un grup terrorista. El pacte amb els Estats Units obliga a Groenlàndia a seguir a l'OTAN si s'independitza. L'acord entre la illa àrtica, Washington i Copenhague conserva el marc del 1951 i amplia l'accés militar al país nord-americà. I en Economia i del País parlem del govern que ofereix a Brussel·les aprovar el decret de centres de dades en la negociació de 25.000 milions de fons europeus. Moncloa inclou les noves exigències als data centers com a part d'una fita més gran en la negociació amb la Comissió per aconseguir ajudes. L'assaltament d'Inditex al Regne Unit, la terra de Primark, que supera els 2.000 milions de vendes i inverteix quasi 400 milions en dos anys. I Renfe, que accelera per tancar la compra de 30 trens d'alta velocitat abans que arribin les eleccions. Al Punt Avui, els seus titulars de portada obre parlant d'Ada Colau, que s'avança a Rufián. Amor Mari Carmen Abascal, l'espurna de les protestes per l'habitatge. Aturant el desnonament d'un bloc a Barcelona, l'Ajuntament arriba a un pacte amb la propietat. Els sindicats confirmen que la vaga general per l'habitatge es farà l'11 de novembre. El Suprem fa el primer moviment per aplicar l'amnistia al president Puigdemont. Malauradament, després del temporal dels últims dies, han trobat un cadàver en un cotxe bolcat en una riera del Vendrell. Metges de Catalunya manté la vaga indefinida del 28 d'octubre, tot i les eleccions espanyoles. L'agrotecnologia regenera i transforma el sector. La incorporació de la tecnologia està configurant un futur més eficient, resilient i sostenible per a les explotacions agrícoles i ramaderes del país. El nou marc crea un entorn que afavoreix el relleu generacional, la incorporació de joves i, sobretot, de les dones al món agroalimentari. I també el Punt Avui en parla d'oques grasses que ja fa història a l'estadi. Un adeu a l'estadi amb tot l'amor. Des d'avui i fins dissabte. O vaja, des d'ahir i fins dissabte, millor dit. La Vanguardia i els seus titulars han de portada també parla del tema del dia, l'inesperat desenllaç, amor Mari Carmen, símbol de la lluita antidesnonaments, la dona de 87 anys, ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid després de ser desallotjada fa dues setmanes de la seva vivenda de El Retiro. Parlem de les pròximes eleccions, una tardor decisiva al PP que intenta centrar la campanya en la crisi migratòria ceutí i la corrupció. I Sánchez, que aposta per Catalunya com a clau per guanyar terreny al Partit Popular el 29 de novembre. Segons l'últim informe de la UCO, vacances i viatges, el grup de Leire Díez per treure draps bruts de la jutgessa d'en David Sánchez. La pròxima setmana farà el viatge, seguirà a l'avantguàrdia el viatge dels Reis a Ceuta i Melilla, diverses trobades i paraules de Felip VI. I també La Vanguardia en parla avui d'oques grasses que volen sobre l'Olímpic. La formació d'en Josep Montero va emocionar els 55.000 assistents a la primera de les seves quatre nits de comiat. Acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya, obre dient si se sabia que no hi hauria trens, si se sabia això, que no hi hauria trens, per què no han avisat? La pregunta del milió. Després de la recuperació del servei, les incidències van continuar protagonitzant la jornada dels usuaris de la xarxa ferroviària. Alguns passatgers van tardar 3 hores més de l'habitual a completar el seu recorregut. Tema important que preocupa també avui la mobilitat. D'altra banda, Comín i Puig en reserven a Puigdemont un retorn institucional i tornaran abans. Mari Carmen, la dona desnonada, mor abans de tornar a casa seva. Metges de Catalunya anirà a la vaga i es desmarca de la resta d'Espanya. També parlem del frau elèctric que aflora entre els nous bufets lliures low cost de Barcelona. D'altra banda, el sud d'Europa reclama solidaritat a la Unió Europea davant la pressió migratòria. Parlem de premis. Rosalía, que obté el Premio Nacional de Músiques Actuales per Lux. També avui es parlen de Brussel·les, que veuen el Bizum una arma per guanyar sobirania estratègica. Són els temes importants que ocupen a portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 8 d'octubre de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica. Tenim avui risc de tempestes i ambient clarament més fred a darrera hora. Avui, darrer episodi de tempestes abans que arribi un ambient clarament més tardorenc. La previsió del temps anuncia avui un dijous amb xàfecs i tempestes que afectaran poques comarques, però que encara podran ser puntualment intenses i amb calamarsa o pedra, fins i tot. Les temperatures iniciaran un descens contundent a darrera hora del dia. El temps d'avui dijous ha de ser canviant. De bon matí, algunes que altres estones de sol, sobretot a la zona del Barcelonès i el Vallès, el Maresme i el Vallès Oriental. En canvi, ja hi haurà la possibilitat de xàfecs i tronades intenses durant el primer tram del dia. La inestabilitat anirà més a darrera hora de la jornada i cap al vespre i primera hora de la nit, de demà divendres, sobretot arran de mar i mar endins. No es descarten patacs d'aigua puntuals entre el Garraf i el sud del Maresme, entre el vespre d'avui i la nit matinada de demà, però sobretot cap a mar. Les temperatures avui han d'iniciar un descens clar al final de la jornada i la nit d'aquest dijous a divendres serà més fresca que els dies anteriors o fins i tot una mica, podríem dir, freda arreu. Si mirem una miqueta més enllà, tastant de tardor de només dos dies, les temperatures tiraran clarament cap avall els pròxims dies. Es notarà especialment en hores nocturnes i a primera hora del dia i sobretot es notarà més divendres i dissabte, que farà falta fins i tot una jaqueteta de bon matí. Les tempestes s'acabaran per uns dies i el sol lluirà majoritàriament tant divendres com dissabte. Més núvols diumenge, però difícilment amb pluja. La temperatura recuperarà la normalitat a partir de diumenge. Un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre, hores d'ara 17 graus i mig, gairebé podríem dir 18 graus, la humitat al 88% i la pressió atmosfèrica a 1.000 hectopascals. Són 6 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres, gràcies per seguir. A través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107, molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres. Do it, do it.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: El pròxim dijous, 8 d'octubre, a 6:45 de la tarda i a la Biblioteca Can Rajoler, la paradana Esther Giró presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba, un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també dels silencis, del cansament, de la culpa, de l'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada per la seva il·lustradora, la Laura Conesa. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula, que va veure la llum el passat 2 de juny d'aquest 2026. 80 pàgines d'un relat valent, íntim, profund, que trenca tabús i que obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa, en l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Hem parlat amb l'autora, amb l'Esther Giró, i ens recomana no perdre'ns la presentació el pròxim dijous.
3: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
2: Esther Giró és infermera de professió i directora d'un institut de formació professional en l'àmbit sanitari. Tota la seva trajectòria ha estat lligada a la cura de les persones, però des de mirades diferents. La de l'àmbit hospitalari, on la cura respon a protocols i urgències, i la de l'àmbit educatiu, on la cura es tradueix en acompanyament i formació de noves generacions de professionals de la salut. A aquestes dues mirades professionals s'hi suma una tercera, la més personal, la de ser mare d'un fill que no encaixa en allò que s'espera, una experiència que la portat a mirar més enllà de les etiquetes i dels diagnòstics. Cadascuna d'aquestes mirades ha tingut el seu moment, el seu propi temps i espai, i és de la seva suma de tot això que neix aquest llibre. Escoltem a l'autora, l'Esther Giró, que ens explicava per què va decidir publicar aquest llibre.
4: Simplement vaig posar-me a escriure per reflexionar jo mateixa i per desfogar-me. No hi havia cap intenció de publicació en principi en el llibre. Va ser després que una amiga el va llegir i va pensar que era una situació que es podia extendre a moltes altres famílies i mares i que em va animar de fet a intentar publicar-lo. Per mi va ser totalment terapèutic.
2: Quan el silenci no arriba, l'Esther mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci.
4: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has d'una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
2: Quan el silenci no arriba és el primer llibre de la paratana Esther Giró. La presentació serà a Parets el pròxim dijous, 8 d'octubre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult. La cara més silenciosa, fràgil i humana de la maternitat parla sobre les malalties mentals. Esther Giró ens convida a mirar la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda, però que també allibera. Quan el silenci no arriba és un llibre que obre espais de conversa necessaris i que posa paraules a experiències sovint invisibles. L'autora estarà acompanyada de la il·lustradora d'aquest llibre, que serà la Laura Conesa.
1: RAC 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAP Matí.

Divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
1: Benvinguts de nou al nostre espai de salut que fem conjuntament amb el Centre d'Assistència Primària de Parets, amb el CAP de l'Institut Català de la Salut, Atenció Primària al nostre municipi, temes que tractem mensualment de salut molt interessants i aquest mes ens ocupa parlar del que s'acosta ja, la vacunació contra la grip. La campanya de vacunació, quan arriba ja la tardor, aquest 2026, estableix recomanacions de vacunació contra la grip i contra la Covid-19 per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les reben de manera simultània. Fet aquest incís, anem a parlar avui amb una infermera referència d'aquest tema al CAP Parets, a la infermera de l'equip d'atenció primària del nostre municipi, com és l'Anna Rosendà, que tenim a l'altra banda del telèfon. Benvinguda, Anna.
2: Hola, bon dia.
1: Com dèiem, un tema que ens ocupa a partir d'ara serà un no parar els pròxims mesos. Per començar, per què és tan important parlar de vacunació, ara que tot just hem deixat l'estiu enrere i comencem la tardor?
2: Bueno, hem de pensar que l'impacte, no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè bueno, així reduirem la morbiditat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
1: Hi ha persones, encara avui dia, que pensen que la grip és només un refredat fort. Hauríem de saber quines conseqüències realment poden tenir si tenen o pateixen grip i Covid-19. No és tan sols això, no?, un refredat fort.
2: No, hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre, o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar, i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
1: Doncs cal tenir-lo molt present pels mesos que se'ns acostaran. Una campanya que s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions, lògicament, si pateixen la grip o la Covid-19, persones grans, embarassades, infants, persones amb condicions de risc. Ara també alhora es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a aquelles persones en situació d'alt risc, no? Per exemple, els professionals de la salut, no? I aquí es planteja fins i tot, avui dia, no vacunar-se cada any. Per què cal fer aquesta conscienciació? Per què cal fer-ho temporada rere temporada?
2: Mira, hem de pensar que els virus bueno, funcionen d'una manera que intenten bueno, traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui, no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions. I per això cada any el que es fa és mirar quina cepa, bueno, quina soca, perdó, és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè, no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: És a dir, que cada any canvia la soca, no?, d'afectació del virus.
2: Sí, és, bueno, és molt possible que canviï o bueno, intentem que si no canvia serà la mateixa, però si canvia que sigui la més
1: eficaç,
2: la que més s'acosti a la que ha de bé.
1: Parlem, Anna, de la campanya d'aquest 2026. Quan es dona el tret de sortida de la vacunació?
2: Sí, mira, la campanya l'organitzem en fases. Llavors, primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també bueno, gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també falla una atenció domiciliària per la seva malaltia, i bueno, també embarassades, infants... i personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja, bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem distintes fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat. ¿Vale? I, bueno, anirem fent... no sé com ho farem encara, si per SMS, si per trucada, una mica a la ciutadania perquè estigui tothom estigui tothom enterat, no?, de quan comencen les fases, quan pot venir, amb cita, després sense cita. Igualment aprofitem sempre qualsevol visita aquí al CAP per recordar tot això.
1: Uh-huh. En general, les persones que es vacunen de la grip o de la Covid, algunes li fa reacció a la vacuna en el moment de la vacunació. Quines són aquestes sintomatologies?
2: Sí, mira, això és com qualsevol vacuna, ¿vale? Sigui de grip, sigui de pneumococ, d'herpes zòster, de tètanos, ¿vale? Totes les vacunes fan una reacció immunitària, que al final és el que aconsegueix que es generin els anticossos. I, bueno, pot ser des d'una reacció local, que el braç, bueno, faci una mica de mal uns dies, que s'unfli una miqueta, ¿vale? Cosa que tractaríem posant fred, i això seria el més lleu. Després, també pot passar, bueno, que el dia següent o dos dies estiguis més tafat, més cansat, o inclús que tinguis una mica de febre, ¿vale? Això és una reacció normal a la vacuna, perquè el cos ha de registrar el que hem posat per després poder fer front a una possible infecció real. ¿Vale? Això vol dir que aquests símptomes passen en un parell de dies i després te trobes bé, pots prendre un paracetamol i normalment ja no passa res més. Uh-huh. A vegades hi ha gent que diu no, és que he posat la vacuna i m'he posat malalt. Això és molt difícil perquè les vacunes, sobretot parlem dels adults, posem vacunes inactivades. Això vol dir que no porten el virus, no porten un virus viu ni complet, no pot generar una infecció. A vegades el que pot passar és que tu, el teu cos encara no hagi generat les defenses, ¿vale?, que tinguin uns 10 a 14 dies, i que en aquest temps hagi estat en contacte amb una persona infectada i llavors hagis, no, t'hagis contagiat del virus, però no que sigui de la vacuna.
1: Després de vacunar-se es pot fer vida normal, les hores posteriors de fer una mica de repòs, com funciona?
2: Sí, es pot fer vida normal. L'únic que jo recomanaria, no?, gent que faci esport, bueno, que potser aquesta mateixa tarda no faci esport, perquè si hi ha una reacció una mica inflamatòria al braç, potser li fa més mal. Tampoc no seria per un tema de que no es posaria malalt ni res, però per evitar una molèstia.
1: Uh-huh. I algun tipus de recomanació en quant a al·lèrgies? Tothom es pot vacunar o s'ha de tenir alguna precaució?
2: Això, sobretot, en cas d'al·lèrgia prèvia a vacunes, s'hauria de revisar, s'hauria de valorar cada cas individualment. I després, en cas d'al·lèrgia a l'ou, ¿vale?, també s'hauria de valorar, però normalment es pot administrar després tenint un control, ¿vale?, amb aquesta persona al CAP, per si passés alguna cosa, actuar ràpidament. Però en principi, per al·lèrgia a l'ou es podria administrar. Uh-huh. Quan no, seria per una reacció prèvia d'al·lèrgia a la vacuna.
1: Uh-huh. Les persones que no puguin vacunar-se durant les primeres setmanes, com ja has comentat, tindran oportunitats al llarg de la temporada a partir del novembre i més enllà, no?
2: Sí, i tant. La campanya acaba fins al 31 de març. Llavors tindrem vacunes al CAP i qualsevol pot venir i vacunar-se. Si no, sé quan comencem, no? La fase que li toca després. Sempre. Lo que és ideal és que sigui abans del pic de la grip, ¿vale? Que l'any passat es va avançar una miqueta, ¿vale? I va ser la setmana del 15 al 21 de gener. Llavors, clar, si ja ens apropem al gener, tenim més risc, perquè és quan hi ha més circulació del virus i més casos. Però encara que hagi passat el pic, qualsevol cosa, si algú es vol vacunar, hi ha vacunes.
1: Uh-huh. Hem de recordar als nostres oients que Parets, al pic, com deia la infermera de l'equip d'atenció primària de Parets, és cap a mitjans de gener, o sigui que vacuneu-vos abans, sobretot els grups de risc i la resta de la població també. Alguna cosa més a afegir?
2: Bueno, voldria dir sobretot això, que fem un esforç per vacunar tothom, perquè cadascú ha de pensar en si mateix i també tenir una mica de solidaritat, perquè potser tu no ets de risc, però ets familiar o convives amb una persona que sí ho és. Llavors, totes aquestes persones que conviuen amb gent de risc, seria molt recomanable també que es vacunessin.
1: Uh-huh. I el tret de sortida, exactament, quan has dit que començava?
2: Bueno, a partir de l'octubre ja rebem les vacunes i el 5 ja ens posem a vacunar gent a residències i domicilis i ja a tope.
1: Perfecte. Doncs avui hem parlat amb Anna Rosenda Manzaneda, que és infermera de l'equip d'atenció primària del CAP en Parets, a l'Institut Català de la Salut. Hem parlat sobre la vacunació contra la grip i contra la Covid. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i serà fins a una pròxima ocasió.
2: Molt bé, moltes gràcies a tu. Adéu.
0: Parlem de salut. El CAP Parets i l'Institut Català de Salut ens informa cada mes de temes referents a la sanitat i al benestar del nostre cos.
3: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.

0: Diumenge 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: Estem escoltant la Lupi Band, amb petició de la Carla Guitet, de l'Oficina Català de Parets. Què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Que petició teva, eh? Que m'has dit que t'agradava.
1: Sí, sí, sí, també.
0: Ho sento, carinyo, diu aquesta cançó. Què et sembla?
1: Aquesta, quin és el títol? Ara no me'n
0: recordo. Ho sento, carinyo.
1: Ah, vale, ho sento,
0: sí,
1: carinyo,
0: sí, sí.
1: Ho sento,
0: carinyo.
1: Crec que no l'havia escoltat, aquesta.
0: Doncs mira, aquí hi ha diverses, i, bueno, estan sonant ja. Va, les vaig veure a Cardedeu, a la Festa Major de Cardedeu.
1: I què tal?
0: Han tocat molt bé, eh?
1: El directe.
0: Molt bé. Toquen molt bé. Han tocat molt a la sala 9B1 de Granollers. Bueno, no, molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: Avui de què parlarem?
1: Avui parlarem una mica de, com de la nova oferta dels cursos de català.
0: Sí.
1: I també d'una proposta nova que estem intentant dur a terme amb el Casal de Joves.
0: Molt bé.
1: De Cal Jardiner.
0: Molt bé.
1: Llavors, per una banda...
0: Els cursos.
1: Els cursos. Concentrem-nos. Aquest any hi haurà dos cursos, o sigui, perdó, aquest trimestre dos cursos, un de bàsic 1 als matins a Canoms, que crec que era com l'any passat ja se'n va fer un també, i un altre de bàsic 2 a les tardes a Can Butjosa, de 4 a 6 de la tarda, que aquest de tardes necessitem gent.
0: Us falta gent.
1: Sí. Però que s'animin a venir amb el curs que sigui. Única.
0: I pel que fa al voluntariat?
1: Pel que fa al voluntariat. És una proposta nova que estem intentant dur a terme això amb el que he dit abans, amb el Casal de Joves de Cal Jardiner, que és una tertúlia, que és una de les activitats que es poden fer a través del voluntariat per la llengua, i aquesta se centra en ser una tertúlia intergeneracional, que aquí és per això, aquí és com el motiu de col·laboració amb el Casal de Joves, i és una mica fer una crida de joves que s'animin, diguem, el 8 d'octubre de 4 a 5 de la tarda al Casal de Gent Gran a parlar. La temàtica serà fer ús del mòbil en català, mm, i que tinguin, diguem, una conversa amb gent d'allà del casal de gent gran. I llavors fer una mica de cohesió social, no?, de dos grups d'edats molt, molt diferents, però que alhora pot comportar, no?, a converses molt, molt riques.
0: O sigui, voleu barrejar edats, no?, en aquest
1: sí,
0: cas?
1: Sí, una mica. Sí, sí, ho estem també intentant portar també als instituts, a veure si també poden fer la gestió ells,
0: perquè
1: el consorci no ho pot fer, però...
0: El més normal és que siguin, bueno, gent potser de 50-60 anys entre ells, no?, i costi que la gent de 20, 25, 30 s'incorpori,
1: sí, no? Però que llavors si busques també notícies de voluntariat, hi ha joves, estic parlant 20-30, que acaben fent el voluntariat i la majoria de gent voluntària són gent jubilada, moltes vegades, perquè és qui té més temps, i acaben tenint converses molt riques, no?, perquè cadascú té experiències molt diferents, no?, els joves tenen una idea del món, els grans en tenen una altra, no?, i sempre acaben anant molt més enllà del que és l'aprenentatge de la llengua, no?
0: Això és el que anomeneu tertúlies intergeneracionals, veritat?
1: Sí, això ens ho hem inventat aquí, però...
0: Però està bé, està bé.
1: Sí.
0: Perquè el voluntariat també, a part, continua funcionant.
1: Sí, el voluntariat, diguem, no tanca portes, està sempre obert.
0: També hi ha noves incorporacions de comerços, oi, col·laboradors?
1: Sí, això encara ho estic gestionant, diguem, estem encara arrencant, però vaig fer una mica de... Vam estar, diguem, passejant durant juliol i agost i hi ha hagut alguns bars i botigues que van mostrar interès per col·laborar com a també entitats col·laboradores.
0: Home, això està bé, no?
1: Sí, això és molt guai, la veritat.
0: Bé, doncs, important, doncs, aquesta nova temporada, com ha arrencat bé, amb moltes ganes de fer coses.
1: 8 d'octubre.
0: Vas començar i bé, sí?
1: Sí.
0: Perquè molts cursos són presencials, vull dir, físics, o sigui, tu estàs allà...
1: Els aparells
0: també...
1: són presencials, aquest any sí. Sí, sí, la idea és, si es pot fer presencial, crec que, sobretot pels bàsics, és més important.
0: I on els fas?
1: A Canoms i a Can Butjosa.
0: Perfecte. Perfecte. Sí. Bé, l'experiència bé, de moment. Doncs recordeu, qualsevol informació us podeu dirigir a l'oficina del Català de Parets. Els matins sempre hi ha algú o poden preguntar per tu al Can Rajoler, veritat?
1: Exacte. Sí, sí, poden venir o poden trucar, enviar un WhatsApp, el que sigui.
0: O que sigui. Bé, avui volies fer un programa especial parlant de podcast en català, programes en català, perquè alguns es poden veure a la tele.
1: Alguns, sí, jo crec que tots es poden veure a la tele al final. Sí. Crec que Spotify també té algun... O sigui, a vegades surt com el vídeo gravat. I això, com que ara parlem de setembre, no?, de nous inicis, és una mica com cap d'any, no?, però diguem, bueno, però cap de curs, no?
0: Sí, inici de curs, sí.
1: Sí. Doncs això, a vegades que no sé quin podcast escoltar o no trobo res, doncs portem quatre pinzellades de diferents podcasts, que sé que me'n deixo molts i segurament de molt importants, però bueno, per algú es comença.
0: Bé, comencem per un que jo l'escolto quan
1: sí?
0: em vaig a dinar.
1: Ah, sí?
0: Perquè el fan per la ràdio,
1: és
0: a
1: veritat,
0: Catalunya Ràdio.
1: És veritat, de 12, ara que ho dius.
0: De 12 i mitja a una, em sembla que dura.
1: Pot
0: o
1: ser.
0: Algú, que és La Renaixença, amb en Pello.
1: Sí.
0: En Pello i tota una sèrie de personatges.
1: Exacte.
0: Els que eren al Teatre La Garriga, no? Menys el Quim Masferrer, els altres dos.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Doncs això...
0: Surt aquell que canta Obeses, també.
1: És veritat, ara no em facis el nom,
0: sí,
1: però és veritat.
0: Arnau Tordera.
1: Val.
0: La noia també la conec, és actriu, sí, sí.
1: Val, estàs més into que jo, eh?
0: Sí,
1: jo La Renaixença, si miro altres programes...
0: No l'has vist, aquest?
1: Sí, l'he vist, però puntualment, no és el que miro, diguem, a diari.
0: I què me'n dius, aquest?
1: A diari. Aquest és extens, o sigui, és un programa que realment dona molt de sí, i això, per viatges en cotxe, a mi aquest tipus de programes m'agraden molt.
0: Sí,
1: i trobo molt divertit això de que cada episodi parteixi d'un objecte quotidià, no?
0: Mm.
1: I a partir d'aquí, doncs, això, entrevistes, monòlegs, hi ha personatges, no?
0: Sí.
1: És molt divertit.
0: Al final, que no sé què, o sigui, un gos que el traslladen a una època concreta, és el segle XIX, no?, a la Renaixença, i veure si queda viu o queda mort de l'experiència. I és curiós. És el final del programa, perquè jo enganxo el final del programa. Sí,
1: o
0: sí.
1: També et fan fer com un repte als presidents de Catalunya,
0: sí.
1: Que te'ls fan dir de memòria, els
0: Ai,
1: convidats.
0: I molts no ho saben, no?
1: Bueno, clar, arriba un punt que dius, home, fins aquí. No?
0: Sí, no, està molt
1: però
0: bé.
1: Però Déu-n'hi-do.
0: I què has esmorzat, tu? Sempre pregunten això. Què has esmorzat
1: és
0: avui?
1: És veritat. Sí.
0: El bueno, Pello és divertit, no?
1: Sí.
0: El Pello o els altres, sí.
1: Sap comportar el programa.
0: No sé si l'has vist tu, el seu espectacle, amb aquell penjat del cantant, Oliver Pla.
1: No. Ah, ja sé quin dius.
0: Fa un d'això, sí. Fa un programa.
1: És Hamlet, l'obra?
0: Sí, fa com un Hamlet. Sí.
1: Sí, crec que el programa...
0: La Renaixença. Bé, un altre que es diu Sexessive.
1: Sí.
0: Què és això?
1: Aquest és més juvenil, diguem. És un altre format, o sigui, no té res a veure. Així com La Renaixença potser és això més formal. Té un públic, diguem. I aquest és més proper. Crec que només està en format Spotify, no el fan a la ràdio. I el porten la Clàudia Àries i la Melissa Jonker. Crec que... No, perdó si ho pronuncio malament.
0: Uh-huh.
1: I elles expliquen que són dues amigues i el que destaca d'elles, sobretot, és la química que tenen. O sigui, parlen de temes que segurament al final, al ser converses d'amigues, segurament molta gent ha tingut aquest tipus de converses. I llavors això, el seu podcast destaca sobretot per la química que tenen i segurament per la confiança que transmeten, no?
0: Parla de sexualitat.
1: Sí, de sexualitat, però llavors si indagues una mica també... És una mica com de les relacions humanes en general, no? I d'allò que segurament això queda potser de converses reduïdes a coses més interiors, no? Que potser ens fa cosa també parlar-ne, doncs elles ho porten, diguem, ho comparteixen.
0: Relacions tòxiques.
1: Relacions tòxiques, predestinacions, converses autèntiques, no? Que elles defineixen. I crec que ara... va haver una temporada que elles ho van fer elles soles, però crec que ara comencen a portar també convidats.
0: Val.
1: Vull dir, no...
0: És interessant.
1: Sí, jo crec que sí.
0: És per un target, no? Potser jo... potser a la meva edat no, aquest programa m'avorriria.
1: No, jo crec que és més juvenil,
0: és més gent de 20, 30,
1: sí.
0: No?
1: Inclús, sí, més jove, 18... Sí, sí, sí.
0: Val,
1: sí.
0: Val. Sí, gent... sí, digues, digues.
1: No, no, anava a dir, potser més de 20-30 ja seria el gent de merda.
0: Ah, aquest, gent de merda. Què
1: sí,
0: és això, de gent
1: que
0: de merda?
1: Aquest ja no el fan, diguem, van acabar les temporades i... Sí. I però estan gravats
0: en
1: els
0: català,
1: programes.
0: També és en
1: sí,
0: català.
1: Sí, és en català. I està fet per... són periodistes i una violoncel·lista, que són la Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i la Ofèlia Carbonell. Jo la Clàudia Rius la conec també perquè ha fet algun programa amb Edicions Barcino, uh-huh. Que és aquesta editorial de clàssics, uh-huh. i la Rita Roig la segueixo a xarxes i també és molt xula. Uh-huh. La Paula Carreras no la conec tant i la Ofèlia Carbonell també la conec, o sigui, les conec del podcast. Uh-huh. I llavors...
0: Què me'n dius, aquest?
1: Aquest, bueno, no he arribat a escoltar mai un programa sencer, diguem, perquè també són bastant extensos, però sí que parlen, diguem, a l'eix aquest principal, que són les preocupacions millennials. Crec que, o sigui, són preocupacions que almenys gent de 25 anys, que entro jo dins d'aquest pack, no? Són qüestions que al final empatitzes molt, no?, amb les teves inquietuds.
0: Què és això, l'estalquejada a la cara?
1: Això m'ho he posat.
0: Ah, vale. No, Remena Filomena
1: i
0: decisions... Ah,
1: vale, l'estalquejar de la cara.
0: I decisions de merda, què és això?
1: Jo crec que bàsicament es refereixen a que... O sigui, al final, quan estalquejar és...
0: Sí, és
1: quan
0: espiar.
1: Coneixes una persona, espiar una mica, sí, sí, doncs estalquejar de la cara...
0: Per
1: doncs
0: Instagram,
1: que,
0: per...
1: Sí, no,
0: per...
1: doncs deuen estalquejar allà el programa mateix,
0: val,
1: no?
0: Val.
1: Sí, i decisions de merda segurament perquè, vull dir, perquè vas prenent decisions pensant que aquest cop sí te'n sortiràs i veus que no, no? O sigui, és aquest retrat d'una generació que tenia com moltes expectatives, no? Però que encara potser ens està costant molt marxar de casa, les situacions laborals són precàries, etc. I això...
0: Pinta una mica el retrat d'una generació que tenia les expectatives dels seus pares i que no les podrà complir mai.
1: Sí.
0: Ostres, que xungo, no?
1: Bueno, vull dir, és la nostra generació una mica, no?
0: Complicada.
1: Sí.
0: Interessant, el programa. Gent sí. de merda que dius que ja sí. no es fa.
1: Aquest no. Tenen molts capítols, Vull dir, no ens els acabaríem, però ja no el fan.
0: Un de molt popular, perquè es fa a Catalunya
1: sí,
0: Ràdio i pels seus periodistes, sobretot una que és d'aquí la comarca, la Juliana Canet,
1: sí.
0: que no surti d'aquí.
1: Amb aquest m'ho passo molt bé.
0: Sí, jo sí, el que va que hi ha moments que a mi el chismorreo, que es diu en castellà, de gent famosa, arriba un punt que dius...
1: Ja.
0: Però és veritat que no existia en català cap programa d'aquest tipus.
1: Bueno, jo crec que... O sigui, entres ja, és un programa molt relaxat, no?, que dius, bueno, va, em deixo portar, no?, i trobo molt divertit això, que al final és informació, sí, d'aquesta revista del cor,
0: en format
1: podcast, no?,
0: sí.
1: I, mira, és un moment que dius, bueno, va, a veure què està passant, no?
0: El Roger Carandell és el que porta el seny una mica,
1: sí.
0: no?
1: Sí. Bueno, i la Marta també, la Marta
0: sí,
1: Montaner.
0: Sí, però la Juliana és una esbojarrada, oi?
1: Bueno, però...
0: és el seu paper, no?
1: És el seu
0: no?
1: personatge i cal, no? Dins d'aquesta formalitat, no? Doncs cal també una mica de... que algú trenqui una mica els esquemes, no?
0: A vegades l'han liat algun dia, no sé què
1: sí.
0: va passar amb el Ter Stegen, també el porter del...
1: Això no ho sé.
0: Que es va liar, que s'ha separat i... Es va separar
1: i
0: amb una nòvia catalana...
1: Sí, bueno, clar, al final, juguen molt al límit, no? Clar, tothom es pot equivocar.
0: Sí.
1: Sí, sí. Però, bueno, després també intenten parlar... Ara, al concert de l'Aitana, crec que hi va anar la Marta i amb un altre company, i la Juliana hi volia anar i va escriure l'Aitana. Bueno,
0: sí, coses d'aquestes,
1: eh? És divertit, sí. Sí, està bé.
0: Sí, són molt fans de la... Les Canes, em sembla.
1: Sí, la Laura Escanes,
0: sí, clar.
1: Crec que van seguint el programa, de fet, aquell que fa...
0: Correcte.
1: El de...
0: Sí, fa un programa, també, ella. Sí, ara no me'n recordo jo tampoc, bueno, però sí.
1: Sí.
0: A part, la... Clar, això són una mica xafardejos, però la Juliana em sembla que té programes de literatura,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la Juliana té com aquesta doble cara, no?, que al final pot fer molta conya, però té un rerefons, té un coneixement literari increïble. Uh-huh. I, de fet, crec que els dilluns fa un programa... Bueno, té el Club Tàndem amb la...
0: Amb un altre periodista, sí.
1: Ai, ara no em sortirà.
0: Sí.
1: Bueno, és igual.
0: No pateixis. Igual, perquè ara... Sí.
1: I llavors també fa un programa els dilluns a Catalunya Ràdio i també parlen sobre llibres.
0: Uh-huh. N'hi ha un altre programa que es diu Loft.
1: Sí. Aquest, quan el vaig estar buscant, aquest no l'he escoltat mai, perquè crec que aquest és com, seria com el Gent de Merda,
0: sí,
1: però per gent encara més jove, diguem. Val. O sigui, potser amb Gent de Merda m'identifico jo, però a la meva germana, que és del 2004, potser ja...
0: Marina Porres, és la que deia.
1: Marina Porres, és veritat, sí, molt bé, sí, moltes sí, gràcies.
0: Doncs això, Loft, jo tampoc l'he vist, eh? Qui surt? La Gala Castellfort i l'Alberto Cadell.
1: Sí, i llavors també alguna temporada havia participat la Berta Aroca.
0: Ah,
1: però això, crec que és encara un punt més juvenil, almenys pel...
0: Val.
1: Diguem, subjectivament.
0: I la Turra?
1: La Turra crec que també va molt de la mà amb Juliana Canet, o sigui, és molt del cercle de Rita Roig, Juliana Canet, sí, Gent de Merda també una mica. Mm. I aquest crec que fa poc va anunciar que també s'acabava, com a mínim tal i com la coneixem, però podem trobar la Turra, diguem, a Spotify.
0: Ara la veig, la que ho fa. Em sona,
1: sí, l'Alba Riera.
0: L'Alba Riera, sí, em sona.
1: Que també és periodista.
0: Sí.
1: Jo crec que també és un... Les periodistes noies d'una generació, no?, estan fent molta pinya en aquest sentit i estan fent molta feina.
0: La veritat és que sí.
1: I això sí que vaig trobar que la Turra, per exemple, va ser guardonat amb els Premis Crit a Millor Projecte de l'Any, mm-hmm, i va estar nominat als Premis Ondes Globals del millor podcast, al millor podcast en llengua cooficial de l'Estat. O sigui que...
0: I fan debats picants de tot tipus, eh?
1: Sí.
0: Veig.
1: Sí, sí.
0: Temes actuals, no?
1: Sí.
0: Habitatge, intel·ligència,
1: exacte,
0: artificial...
1: El tema del suïcidi... I també, crec que dels últims va ser com la mort del concepte de la noia catalana.
0: S'ha mort ja aquest concepte. No existeix la noia catalana.
1: Està en decadència.
0: No? Sí, no existeix noia catalana.
1: Seria un greu, eh?
0: Sí, però... la veritat és que sí, perquè... bé, jo l'altre dia van venir nens de l'escola Institut La Sínia, i entre ells tots parlen castellà.
1: Sí, això...
0: A classe sí que saben el català, a casa alguns parlen català, altres no.
1: Yeah.
0: Perquè, clar, els pares, si són castellans, parlen castellà. I a part, estem parlant que hi ha moltes famílies que venen de Colòmbia, Venezuela,
1: sí, bueno, és
0: Cuba...
1: Sí, està canviant el panorama i...
0: Clar, i aquesta gent no...
1: I cal fer un esforç. Sí, l'altre dia sentia a la ràdio que moltes vegades, clar, venen famílies, ara estan arribant moltes famílies de fora, o ja, però diguem, el que és com la integració al 100% aquí, diguem, que seria com el parlar català, no?, com portant-ho cap al nostre terreny, han de passar unes generacions, no?, fins que s'acabin d'instal·lar del tot. I clar, llavors no podem potser o no podem accelerar el procés o hem de canviar les coses. Mirar-ho d'una altra perspectiva.
0: Ens ho hem de plantejar. Doncs són programes, podcast, que ens ha plantejat. Sí. N'hi ha molts més. Us anirem parlant de més, eh?
1: Sí, vinga.
0: Què et sembla?
1: Anirem buscant-ne.
0: I un dia estaria bé entrevistar-les.
1: Ai, sí, tant de bo, eh? Seria molt xulo la Juliana Canet.
0: Sí, un dia. No sé si podrà ni voldrà fer-ho, però bueno.
1: No, però podríem mirar-ho.
0: Almenys trucar-la per telèfon o...
1: Mira, l'altre dia hi ha un noi també que es diu Medievalismes i va parlar de l'església de Parets.
0: Sí, correcte.
1: I sí que vaig pensar de contactar amb ell, o sigui, sí, que podria venir algun dia, seria molt
0: xulo.
1: I li
0: podríem dir, sí, sí.
1: I segur que a ell també li interessa, sí.
0: I a més parlava de Parets i l'origen de l'església actual de Parets de l'Església de Sant Esteve.
1: Que era un cas especial.
0: I tant. Com sempre, Carla, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: A tu, Carles.
0: I anem parlant, Oficina del Català de Parets, ja ho sabeu, qualsevol cosa, amb la Carla Guitet. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
2: A les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
3: Dius que és tot culpa teva.
2: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
3: I ens de fet aquella nit.
2: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

0: M'acabo de trobar el Manel, el veí de segon.
1: Com li va la cerca de feina?
0: Doncs ja n'ha trobat una gràcies al SOC.
1: Ah.
0: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
1: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
0: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
2: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa't en serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: El govern de tres parets tenen previst congelar els impostos, les taxes municipals i els preus públics de l'any vinent. L'equip de govern iniciarà en breu, en les pròximes setmanes, converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Hem parlat amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
1: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar els serveis, de tots els nostres serveis ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
0: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleugerir l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. Escoltem l'alcalde.
1: I, per tant, doncs, ens caldrà, doncs, per poder garantir un servei de neteja, un servei de

0: alleujar l'economia domèstica de baratans i baratanes davant l'augment del cost de la vida en els darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindrà en els 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos a la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.
2: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroig pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 98 00.
3: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
4: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
5: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
6: Realment és que fumar és una merda.
7: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
8: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
9: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: L'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, Rap Matí.

0: Diumenge 4 d'octubre, a 7:15 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre, a Can Rajoler.
1: El filial del Club de Futbol Parets va aconseguir la primera victòria de la temporada, 3-1 contra el Ramassà. La victòria es va endollar molt ràpid, a minut 14, amb gol de Bubacari. El 2-0, Víctor Manuel Méndez va marcar al minut 16. Va reduir diferències en l'únic xut de la primera part del Ramassà de Blázquez, però Víctor Manuel Méndez va aconseguir el 3-1 en definitiu. Un partit que podia haver marcat encara més gols al conjunt del Parets. Van jugar Wender Sebastià Malpica, Molina, Enric, Manel Anton Bordet, Jairo Sánchez, Ferran del Valle, Iker, David, Daniel, Víctor Manuel Méndez i Abubakari. També van jugar Gorka, Alejandro García, Samu i Gerard. Felicitats a l'equip, felicitats al tècnic Raúl Pérez, que això és el que ens deia de la victòria.
2: La veritat que el partit va anar molt bé. Sí, des del minut 1 que vam sortir molt endollats al partit, tenim les coses molt clares, tant en pilota com sense en pilota, fins al minut 95 que va acabar el partit. Com he dit, vam sortir molt bé, això va fer que al minut 14 i al minut 16 vam ficar l'1-0 i el 2-0, aquí ells sí que els va deixar molt tocats. El seu entrenador va fer 4 canvis al minut 30.
1: Doncs sí, l'equip va començar molt bé i d'aquí aquest 2-0.
2: I bueno, una bona jugada d'ells per banda. En el minut 43 ens fan el 2-1. Tot així, el partit el teníem bastant controlat, tenint la pilota quan era necessari, jugant en llarg quan ens igualaven amb la primera línia i estàvem sent guanyadors en els duels i arribant a l'àrea contrària. I just un minut després de que ens fiquin el 2-1, en una bona jugada combinativa de l'equip, atacant la seva esquena, i arribant a l'àrea, superant el porter en una sortida que fa, fiquem el 3-1.
1: I podien haver estat més gols a la segona part.
2: Amb aquest resultat arribem al descans i la segona part, la mateixa tònica. Tenim el control, sí que ells, arrel del resultat, avancen més línies i arriben amb més gent a l'àrea, amb més pilotes directes, més joc de banda, però la veritat que tant en aquestes situacions com a pilota aturada que tenen 3 o 4 estem molt bé. Tenim nosaltres 2-3 accions arrel de contres i arriben per banda bastant clares, que no fiquem gol. Fallem un penal també a la segona part, i bueno, fins al minut 95 que l'ha repetit al final i aconseguim els 3 primers punts de la temporada, merescuts per aquest partit, per com vam jugar i competir, i merescut per la feina que està fent l'equip, que encara que fins la jornada 3 no haguéssim guanyat, el treball estava sent molt bo i els jugadors estaven treballant molt bé.
1: Cal tenir en compte que van fallar fins i tot un penal. El capità, Enric Gelabert, el capità d'aquest filial del Club de Futbol Parets, ens en parlava.
3: Bé, doncs el partit va sortir de la manera que nosaltres volíem. Vam sortir enxufats buscant la primera victòria de la temporada i en els primers 20 minuts ens vam posar 2-0 i després doncs, bueno, vam tenir una petita desconnexió i ens van retallar a distància, però justament a la següent jugada ens vam posar en 3-1 i ja la segona part ja va ser una miqueta... Bueno, buscàvem tenir el control de la pilota i del partit, però ens va costar una miqueta i tampoc vam patir gaire, així que content per l'equip, per la primera victòria. L'equip està entrenant molt bé i seguim buscant aquests resultats perquè segur que arribaran. I ara la pròxima setmana es va encontrar la Torreta, que és un camp complicat, i ho donarem tot per intentar emportar-nos els tres punts.
1: També ens en parlava l'autor de dos gols, Víctor Méndez.
4: Bueno, la victoria contra Ramazá, creo que el míster acertó con el planteamiento, ya que el día estaba muy lluvioso, el campo estaba muy mojado, iba a ser un partido difícil, y más que ellos venían de hacer 6-6, nosotros todavía no terminábamos de fluir, de estar finos, pero este fin de semana creo que sí. Lo que se vio en el campo, el equipo lo vi muy bien, probamos nueva formación y creo que a todos los jugadores nos ayudó, cada uno aportó lo mejor que podía. Yo aporté dos goles, muy contento por ello y también por el trabajo de mis compañeros. Y nada.
1: També ens en parlava Molina.
5: Bueno, creo que es un partido que controlamos muy bien. Se nos pone de cara muy rápido en el primer cuarto de hora, que metemos dos goles. Luego tuvimos el control del balón toda la primera parte, excepto al final que tuvieron ellos una ocasión y fue gol. Y el equipo se supo reponer rápido y metimos el 3-1 al minuto siguiente. Después, en la segunda parte, supimos defender bien el resultado, tuvimos nuestras ocasiones, incluso un penalti a favor que no metimos. Y nada, al final nos llevamos los tres puntos y muy contentos. Ahora pensando en la Torreta, el partido del domingo que viene.
1: Doncs al final, victòria, com dèiem, victòria del filial del Club de Futbol Parets, 3-1 contra el Ramassà. Val a dir que molts partits es van suspendre. És el cas del Llerona Escola Futbol Base Ripollet, Canovelles Vela Llagosta, el Montmeló va perdre 2-3 contra el Llinars, Penya Blanblava la Roca Palau es van suspendre, el Sant Celoni va guanyar 2-1 a la Torreta, es juga, en aquest cas, tampoc es va jugar el Lliçà a Baix Sant Quirze, pel que sabem, no apareix el resultat. Vilamajor 2, Cardedeu 1, i com dèiem, Parets 3, Ramassà 1. A la classificació, el líder és encara el Lliçà a Vall, en aquest cas, però amb un partit menys, al igual que l'Escola Futbol Base de Ripollet. El Vilamajor també té 6 punts, igual que el Ramassà, i el Llinàs, i el Parets en té 4 punts. Propera jornada, que serà, en aquest cas, la número 4, la quarta jornada de la competició, amb els següents partits. Ramassà, Canovelles, B. Llinars, Sant Celoni, Cardedeu, B. Penya Blanblava, Roca. Base Palau contra Llerona, la Llagosta i Joan Vilamajor, Escola Futbol Base Ripollet, Lliçà, Vall, i la Torreta, Parets, B. També Sant Quirze, Montmeló, B.
6: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAP Matí. RAP Matí.

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Aquest pròxim dissabte, en 10 d'octubre, a partir de 11:45 del matí i fins les 2 de la tarda, a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample, el grup local Lullaby farà un concert per donar suport a la salut mental, organitzat per l'associació Suficientment. Aquesta associació és una entitat sense ànim de lucre formada per persones amb experiència pròpia en salut mental i familiars. Neix per donar resposta a les necessitats comunitàries del Baix Vallès i per defensar els drets, la dignitat i el benestar de les persones amb problemes de salut mental i també les seves famílies. La cantant de la formació Lullaby, Noé Ruiz, ens recomanava no faltar a la cita d'aquest dissabte al matí.
1: Hola a todos, soy Noé Ruiz, la cantante de Lullaby, y me paso por aquí para contaros que este sábado 10 de octubre, a partir de las 11:30 de la mañana, vamos a estar en la Plaza Doctor Trueta de Parets, apoyando a la asociación Suficientment por la salud mental. Vamos a hacer un concierto súper chulo y nos encantaría poder contar con vosotros para pasar un rato increíble y poder entre todos apoyar a la asociación. Así que esperamos poder veros por ahí. Un beso.
0: El concert de Lullaby d'aquest dissabte l'organitza l'associació Suficientment, que recordem té la seva seu al centre cívic de Camp Antiquet, a la veïna població de Mollet del Vallès. Són una associació compromesa amb la salut mental comunitària. Treballen des del respecte, la sensibilitat i la proximitat, oferint suport, orientació i espais de trobada per a persones que viuen amb un trastorn mental i per als seus familiars. El grup musical de Parets, Lullaby, col·laboraran amb ells aquest pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 del matí a la plaça Doctor Trueta de l'Eixample, amb un concert que és obert i gratuït per a tota la ciutadania.

0: dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
8: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.
9: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
10: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès. Voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
11: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
12: Que és tot culpa teva.
11: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
12: I ells, de fet, aquella nit.
11: Més informació al mateix casal o al 93-562-2638. I...

0: l'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil, Ajuntament de Parets.
1: Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
2: Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
3: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dijous, aquest 8 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Parlarem al nostre informatiu que ha començat aquesta setmana la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid. Ha començat, com ja és habitual, amb la fase dels grups de risc. Hem parlat amb una de les infermeres referents del CAP Parets, de l'equip d'atenció primària al nostre municipi, i ens en donarà més detalls d'aquesta nova campanya d'aquest 2026. És un dels temes a tractar el nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ahir dimecres vam acabar amb les entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre, amb els representants dels diferents grups amb representació al consistori, i vam poder parlar amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Com sempre, hem fet un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista i sorgiran alguns temes interessants. Cap de setmana d'espectacles d'una banda. Tenim sessió de Café Teatre dissabte amb David Fernández i José Corbacho, que presentaran l'espectacle David i José, No Somos Estopa. I l'endemà, diumenge, Teatre Familiar al Teatre Can Rajoler amb la companyia Som Som Teatre i l'espectacle Soc una nou. Sense oblidar-nos que aquest cap de setmana també hi ha festa de la cervesa que organitza la Colla Castellera als Manyacs dissabte. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de la tardor. Exactament, ens parlarà de curiositats d'aquesta època de l'any, curiositats sobre la tardor que potser desconeixíem. Serà la punta del dia, la part final del nostre informatiu. Després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquesta setmana ha començat la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid, que s'allargarà fins al 31 de març de 2027. Aquesta setmana, com dèiem, ha començat aquesta campanya a la tardor i que estableix recomanacions de vacunació contra aquests dos virus per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les rebran de manera simultània. La campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip o la Covid, persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos o persones amb condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut. Hem parlat amb la infermera de l'equip d'atenció primària Maria de Parets, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens parlava d'aquesta campanya de vacunació que ja ha començat en la primera fase.
2: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també bueno, gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també es falla una atenció domiciliària per la seva malaltia i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se. ¿Vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar en qui té més risc i després fem diferents fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
1: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de vacunar cada any perquè el virus que produeixen aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les complicacions. La infermera del CAP Parets ens ho explicava.
2: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid s'ha desplegat de manera esglaonada aquesta setmana amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari.
2: Hem de pensar que l'impacte d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè així reduirem la morbiditat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
1: La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual amb molèsties lleus centrades al nas i la gola. Conèixer la diferència entre la grip i un refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. La infermera del CAP Parets, Ana Rosenda Manzaneda, ens detallava exactament les diferències entre la grip i un refredat.
2: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies... malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat, inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
1: La vacunació contra la grip i contra la Covid dels treballadors i treballadores als centres sanitaris és essencial i vital. Per aquest motiu es du a terme la campanya B-baixa de Vacuna't, una marató de vacunació adreçada a tots aquells treballadors i treballadores als centres sanitaris de Catalunya, una iniciativa que pretén animar i conscienciar tot aquest personal dels centres sanitaris sobre la importància de la vacunació per protegir-se i per protegir les persones de qui tenen cura. El 26 d'aquest mes d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups, inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP sense hora programada. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres sanitaris aproximadament fins a finals del mes de març de 2027. Durant aquesta campanya es van, en aquest cas la campanya basada, la campanya de 2025-2026, es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, a la que pertany Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 249.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, la cobertura de la grip va ser del 37,3% i el de la Covid va ser del 26,2%.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Dimecres vam acabar amb les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets del Vallès. Ahir va ser el torn de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Fem el nostre informatiu, un petit resum d'aquests 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus. El govern municipal de Parets ha decidit, per començar, un dels temes que es van tractar, no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar les taxes i impostos l'any 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles al conegut IBI. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlava de la voluntat del govern de Tres de Parets de congelar impostos, les taxes municipals i els preus públics per a l'any vinent.
3: Quan parlo d'ordenances, què és això, eh? Són els pressupostos, què pujarem, què se'ns encarirà la vida l'any que ve. Doncs tenint en compte que portem un any molt bo i ja veníem d'anteriors. No s'ha disparat només el problema d'Iran i per aquesta nova tendència global que hi ha de governs d'ultradreta que tenen en compte molt poc en compte la democràcia i les necessitats de la població. Doncs se'ns ha encarit molt el tema de la benzina, se'ns han encarit els aliments, se'ns ha encarit l'energia, se'ns ha encarit el gas. Bueno, en general se'ns ha encarit la vida i els sous no s'incrementen al nivell d'aquest encariment. Ojalà poguéssim patir un increment de sous del 20 o del 30%. Jo crec que això permetria doncs equilibrar els ingressos amb la despesa que patim les famílies. Dic tot això perquè el govern actual ens hem plantejat no incrementar impostos per l'any que ve. Serà una petita ajuda i crec que poguent-ho fer, i ja ho hem valorat el govern actual, doncs de congelar els impostos i no incrementar aquests impostos per l'any que ve.
1: L'equip de govern iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava també d'aquest tema.
3: I pressupostos, doncs estem en una fase que començarem, nosaltres hem començat a recaptar els serveis de tots els nostres serveis ja dades i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: A l'entrevista també va sortir el tema de les obres en l'àmbit de l'espai central de Parets, la zona de l'antiga Bèndix i just davant del parc del Sot d'en Barriques, el cap i l'avinguda en Pedra del Diable. L'alcalde ens parlava de la fase en què es troben aquestes obres i el tema d'habitatges socials, que en aquest espai es construiran futurament prop de 62 habitatges.
3: Sobre l'espai central, jo el que m'agradaria és comentar la situació en què està. L'urbanització està a punt de poder ser entregada al llarg d'aquest mes d'octubre, possiblement que podríem fer la recepció. Estem amb l'obra i amb la direcció d'obra acabant de visitar i de mirar alguns petits coses que cal o millorar o alguna que caldria refer, com per exemple la zona de parc de jocs infantils que ha d'anar també dintre d'aquesta urbanització. i estem doncs perfilant això. Jo crec que com a molt final d'aquest mes, durant la primera quinzena de novembre, podrem recepcionar parcialment, encara que sigui parcialment, aquestes obres i estar ja en una fase final final. A nosaltres també ens interessa molt que puguem recepcionar i que estiguin acabades aquestes obres, perquè com sabreu, vull dir, la construcció dels habitatges municipals de lloguer, que la promoció aquesta d'habitatges que hem de tirar endavant va lligada a que realment doncs, l'urbanització estigui acabada per poder construir. Amb aquesta línia puc informar que la voluntat nostra és passar al ple d'aquest mes d'octubre, portar a ple l'aprovació amb el conveni amb la fundació que tirarà endavant aquests habitatges, que ha de tirar endavant aquests habitatges, i avançar doncs, que sempre hem estat parlant de 58 habitatges i que hem estat treballant amb la constructora, amb la fundació que tiraria endavant el projecte i que de bon segon podrem incrementar algun més que possiblement puguin ser al final al voltant de 61 o 62 habitatges.
1: Juzgado parlava del talús de l'Avinguda Catalunya, ja fa gairebé 10 mesos del despreniment del talús d'aquest espai a Parets del Vallès, coincidint també a l'alça de l'Avinguda Verge de Montserrat, i la seva situació continua sense resoldre's. Un dels carrils de l'Avinguda Catalunya encara està tallat i el trànsit es regula amb un semàfor, amb l'impacte que això té en la mobilitat del dia a dia. Mentrestant, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona encara no han arribat a un acord sobre l'actuació necessària per resoldre el problema. També parlava d'aquest tema durant l'entrevista a l'alcalde Francesc Juzgado.
3: El talús, com bé sap, porta molts mesos regulant el trànsit amb semàfors. Nosaltres, en quan va passar i va succeir, ens vam posar en contacte en el seu moment amb la Diputació de Barcelona per veure com podíem afrontar i de quina manera ells també ens podien donar un cop de mà, com ens van fer amb l'anterior talús que havia construït. Se'ns va demanar, això estem parlant del mes de febrer, més o menys, o al voltant de febrer, principis de març, que se'ns va comentar que bé, que ho veien bé, que podrien afrontar-nos el finançament d'aquesta obra, que ho tramitessin com una obra d'urgència, i així ens ho vam fer, ens vam posar a tramitar-ho, a preparar el projecte i avantprojecte d'aquesta, per poder fer un tipus de mur o trobar la solució al despreniment d'aquelles roques que van caure. Això es va entregar a la Diputació de Barcelona i al cap d'un temps en rebem la resposta de que no ho podien incloure, que no ens ho podien finançar perquè no podien incloure una obra d'urgència. Nosaltres els hi vam comentar, evidentment, a través del diputat d'Infraestructures de la Diputació, dir-los que, home, que havíem estat executant el que ells ens havien dit, que havíem fet tot el que ells ens havien demanat i de la manera que ens ho havien demanat. Ens va dir que sí, que és així, que està d'acord i que ell seguia veient i tenia la voluntat de poder-nos finançar tot això, però que tindríem que fer ara elevar-ho a la presidència de la Diputació per veure si ens podien d'una manera diferent finançar. Així ens ho vam fer, hem reclamat dues vegades la resposta perquè no l'hem tingut, hem demanat la resposta. A l'espera d'aquesta resposta, que m'agradaria que fos el més aviat possible i que fos positiva, per si en cas estem treballant amb un plan B, o sigui, amb una opció B, bastant més assequible per l'Ajuntament de Parets, per poder donar una sortida sempre prioritzant la seguretat tant dels vehicles que circulen com dels vianants que puguin passar. Tirant endavant aquesta opció B, que la podríem afrontar directament des de l'Ajuntament, perquè per això sí que ens queda i tenim pressupost per poder-ho fer, per fer l'altre projecte impossible, perquè pujava més de 450.000 euros i no estava previst en els pressupostos d'enguany, perquè la nostra voluntat és ara ja doncs eliminar la semaforització aquesta amb un sol sentit i que és provisional i poder obrir el trànsit.
1: Les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació de l'Ajuntament de Parets es podeu tornar a escoltar al nostre web www.rap107.fm.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Cap de setmana d'espectacles a Parets del Vallès. D'una banda, dissabte tenim nova sessió del Cafè Teatre, 10:45 de la nit, amb els televisius David Fernández i José Corbacho, que ens presentaran al Cafè Teatre el seu espectacle David i José. No somos Estopa. Fa tants anys que en David i José es coneixen que cap dels dos és capaç de recordar des de quan. Han compartit vivències a la companyia teatral cubana i després han coincidit en els programes d'Andreu Buenafuente i d'altres, com ara Tocar Més Suena o Masterchef. Però també han fet el seu propi camí. El José té un Goya, mentre que el David va concursar, per exemple, a Eurovisió. Després de tants anys i experiències, es reuneixen dalt de l'escenari per recordar moments viscuts, riure sant i fer gaudir al públic que el coneixen des de fa tant i tant de temps. Serà aquest pròxim cap de setmana a la Sala Basar Cooperativa dins la programació del Cafè Teatre, quan podrem veure aquest espectacle en David i José No Somos Estopa, dels humoristes David Fernández i José Corbacho, a partir de 10:45 de la nit a la Sala Basar Cooperativa. I, com sempre, hi ha l'opció de sopar prèviament a l'espectacle a base de barquetes. I diumenge, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, espectacle familiar amb la companyia Zoom Zoom Teatre, que ens presenta Soc una nou, un espectacle que serveix per començar la temporada d'aquesta última temporada del 2026. El Teatre Can Rajoler acull el 11 d'octubre a les 18 hores a les 6 de la tarda aquesta obra familiar, Soc una nou, de la companyia Zoom Zoom Teatre, en el marc de la programació d'espectacles infantils que organitza l'entitat escènica familiar. L'advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau d'una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per acollir-lo l'advocada diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal incrèduls escolten els testimonis i, mentrestant, l'Omar recorda com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar esperant tenir una oportunitat de la vida. L'espectacle és recomanat a partir dels 3 anys i és una adaptació d'en Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Ossés. L'obra, per cert, va rebre el Premi FETEN 2021 a la millor direcció i a la millor interpretació coral. Arriba a casa nostra, Parets del Vallès, aquest diumenge, 11 d'octubre, a les 18 hores a les 6 de la tarda, a càrrec de la companyia Zoom Zoom Teatre amb Soc una nou. El preu de l'entrada general 7 euros i també podeu adquirir les entrades en línia a través de www.entrepolis.com.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Aquesta tarda de dijous 8 d'octubre a 6:45 de la tarda ja a la Biblioteca Can Rajoler la paratana Esther Giró presentarà el seu primer llibre, Quan el silenci no arriba. Un llibre íntim i sincer que parla de la maternitat no normativa, també de silencis, de cansament, de culpa, d'amor incondicional i de la necessitat de mirar més enllà de les etiquetes i els diagnòstics. Serà una bona oportunitat per conèixer de prop a l'autora, que estarà acompanyada en tot moment per la il·lustradora Laura Conell. Quan el silenci no arriba és un llibre autopublicat amb l'editorial Letra Minúscula que va veure la llum el passat 2 de juny de 2026 amb 80 pàgines de tot un relat valent, íntim, profund, que trenca tabús i obre finestres a una experiència que moltes mares viuen en silenci. Aborda la maternitat des d'una perspectiva crua, honesta i allunyada dels relats idealitzats. Una obra que posa el focus en el silenci, en la culpa i l'esgotament emocional que moltes mares viuen sense poder-ho verbalitzar. Vam parlar amb l'autora, l'Esther Giró, i ens recomanava no perdre'ns aquesta presentació d'avui.
4: Els manyacs no parem, hem arribat.
5: Us vull convidar a una trobada molt especial per a mi. El proper 8 d'octubre, a les 6:30 de la tarda, a la Biblioteca de Can Rajoler, presentarem Quan el silenci no arriba, que és el meu primer llibre. No hi seré sola, m'acompanyarà la Laura Conesa, que ha estat la companya i amiga que ha posat imatge a les paraules amb les seves il·lustracions. Ens agradaria passar una bona estona amb vosaltres, poder parlar del llibre, respondre les preguntes, satisfer les curiositats que tingueu, però sobretot volem compartir el que hi ha dins, el que explica, el que he tingut intenció de transmetre i per què creiem que val la pena quan el silenci no arriba. Així que ja ho sabeu, dijous 8 d'octubre a les 6:30 a la Biblioteca Can Rajoler. Us hi esperem.
1: Quan el silenci no arriba, l'Ester mira cap a dins per explicar amb honestedat i sense filtres una experiència que fins ara havia quedat en silenci sobre les malalties mentals.
6: Parla de que la maternitat és una cosa que, per exemple, en el meu cas havia desitjat sempre des de petita i que tots volem tenir nens sans, perfectes, bonics, no? I que sigui fàcil, i no sempre és així, perquè al final les coses a la vida passen i simplement s'han d'entomar com vinguin, no? El que passa és que algunes situacions socialment estan molt enteses, molt respectades i generen comprensió, llàstima, ajuda, i d'altres, no? D'altres passen per una criminalització dels pares moltes vegades, no? I amb un no ho estàs fent prou bé, i això passa perquè no ho estàs fent prou bé, no? I aleshores és quan has de una mica explicar la necessitat de que a vegades les coses no és que les facis malament, sinó que potser altres persones no tenen la capacitat de fer-les com normativament seria correcte.
1: El primer llibre de la parada d'Anna Esther Giró, Quan el silenci no arriba, la presentació a casa nostra és aquest dijous 8 d'octubre a partir de 6:45 d'aquesta tarda a la Biblioteca Can Rajoler. Un llibre que posa paraules a allò que sovint queda ocult, la cara més silenciosa, fràgil, humana de la maternitat, i parla sobre les malalties mentals. L'Esther Giró ens convida a mirar la maternitat sense filtres, amb una honestedat que incomoda, però que també allibera. Quan el silenci no arriba, obre espais de conversa necessaris i posa paraules a experiències sovint invisibles.
0: Notícies migdia, un programa dels serveis informatius de RAP 107. Cada dia, a la una de la tarda, Notícies migdia.
1: Un darrer punt a l'actualitat local. La colla castellera Els Manyacs de Parets preparen una festa per aquest pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda i al parc que tenen davant de la seva seu de la Morada. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella d'Am amb unes calabirres, música i frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla, la Marga Álvarez, i ens donava més detalls d'aquesta festa oberta a tothom.
4: Els Manyacs no parem. Hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig a l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres es patrocina Estrella d'Am, i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb unes calabirres per anar entrant en ambient, i a 9:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada, doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella d'Am, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses, també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10, i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant del futur Institut de Salut Mental del Baix Vallès, a Mollet, que està més a prop d'iniciar les seves obres. El ple de Mollet de la meitat d'aquesta setmana ha aprovat provisionalment el Pla Especial Urbanístic que ha de fer possible la construcció del futur Institut de Salut Mental del Baix Vallès. L'equipament promogut per la Fundació Sanitària Mollet s'ubicarà en una parcel·la del número 6A de la Ronda dels Pinatons, paret en paret amb el campus Fundació, amb la previsió d'obrir les seves portes al 2028. Amb aquesta aprovació provisional després de l'inicial del passat juliol, el tràmit passa ara a mans de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat per rebre el vistiplau definitiu. El projecte neix amb l'objectiu de concentrar en un únic espai els recursos assistencials en salut mental i benestar emocional que actualment es troben dispersos a l'Hospital de Mollet. La nova seu permetrà duplicar la superfície d'atenció per a adults, infants i joves, a més de preveure la incorporació de futurs dispositius ambulatoris. El regidor, el consistori molletà, va assenyalar a la sessió plenària que la intenció de la Fundació Sanitària Mollet és començar a tramitar la llicència d'obres tan bon punt s'aprovi definitivament al PEU, al Pla Especial Urbanístic, per tal d'accelerar els treballs al terreny. Tot i que la proposta va tirar endavant amb el suport pràcticament unànime de la corporació, es van abstenir en la votació, en aquest cas el grup municipal Ara Mollet Esquerra, EUIA, que es van abstenir, com dèiem, per marcar distàncies amb el model de gestió sanitària. La portaveu republicana va retreure que el desenvolupament de nous equipaments d'atenció pública recaigui en mans d'una entitat privada sense ànim de lucre en comptes del Departament de Salut directament. I no marxem de Mollet, perquè hem de parlar de la policia municipal d'aquest municipi, que intensifica el control de patinets elèctrics per fer complir la nova normativa de seguretat. La policia municipal de Mollet intensificarà aquest control del 5 al 18 d'octubre, és a dir, va començar aquest passat dilluns, fins al 18 d'octubre, quan s'articula una campanya especial per supervisar l'ús del casc, l'edat mínima de 15 anys i els elements en reflectors nocturns. La policia ha posat en marxa aquesta campanya específica del control de vehicles de mobilitat personal, centrada especialment en els patinets elèctrics. Una iniciativa que té un doble objectiu: donar a conèixer les noves obligacions reguladores entre usuaris i vetllar per la seguretat viària als carrers de la ciutat. Aquesta acció incidirà en l'aplicació de les darreres novetats normatives, entre les quals destaca la fixació dels 15 anys com l'edat mínima permesa per conduir un d'aquests vehicles. Així mateix, els conductors hauran de portar obligatòriament un casc homologat i disposar de llums o elements reflectors que circulin, quan circulin, volem dir, durant la nit o a moments de poca visibilitat. Per als usuaris que utilitzin el patinet com a eina de treball, s'hi afegeix l'obligatorietat de vestir amb una armilla reflectora. I acabem el repàs a la comarca, en aquest cas parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen un assalt a un camió que ha deixat dos agents de la policia local de Granollers ferits lleus. Així ho van confirmar fonts policials. Els fets han passat a la matinada d'aquest dijous a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. El 112 va rebre un avís a les 5 de la matinada que alertava que un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Fins al punt s'hi van desplaçar una patrulla de la policia local de Granollers. En el moment en què els lladres intentaven fugir amb un vehicle, van impactar contra el vehicle policial i van fugir sense ser detinguts. Xoc que va provocar aquests ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers.
7: El temps a RAC 107 FM.
8: Hola, què tal? Ahir, finalment, la tarda de dimecres va ser tranquil aquí a Parets del Vallès, amb obertura de clarianes i els ruixats que preveien que ens podrien afectar, finalment se'n van anar cap a comarques gironines i forts patacs d'aigua, per exemple, a poblacions com Llançà, Port de la Selva o la mateixa Roses. Tot plegat amb un dijous que aquí ens hem despertat ja amb un ambient més carregat de núvols i a la tarda tornarà a ser inestable. Uns ruixats que tornaran a afectar sobretot a la zona de les comarques litorals i prelitorals de Girona i també de Barcelona. A més, avui tenim el component del vent, una tramuntana i un mestral que bufen fort o molt fort, sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i al vespre provocarà un rebuf que, com bé sabeu, són precipitacions que amb el xoc d'aquests dos vents davant de la costa central doncs poden provocar ruixats. Més la inestabilitat que ja tenim, podem tenir una tarda passada per aigua també bé aquí a Parets del Vallès. No esperem grans quantitats ni de bon tros, però sí que algun ruixat i que localment un pugui descarregar amb intensitat podrà aparèixer. Tot plegat amb un ambient que cada vegada serà més de tardor, i és que ahir vam fer una màxima amb aquesta sortida de sol d'uns 26 graus i mig, doncs bé, avui les temperatures van tirant cap avall i esperem uns valors al voltant dels 21, 22, com a molt 23 graus. Demà, divendres, serà una jornada assolellada, estable, entrarem en un període de més tranquil·litat. Serà un dia amb un ambient, com diem, molt assolellat, però fresc, i és que les temperatures a les hores centrals del dia seran inclús una miqueta més baixes. Amb prou feines demà passarem dels 20 graus, ambient de plena tardor aquí a Parets del Vallès. I de cara al cap de setmana, doncs ben poquetes novetats. Ambient estable, ambient assolellat i amb absència de precipitacions d'aquí uns quants dies i amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt. Quan anirem seguint aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets, que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de les curiositats sobre la tardor. Hem de recordar que l'equinoci de tardor és el dia que marca el principi de l'estació de la tardor, una data que no sempre és la mateixa, atès que la Terra no triga 365 dies a donar la volta completa al Sol, sinó que triga exactament 365,25 dies. Aquesta manca de simetria del calendari gregorià respecte a l'òrbita de la Terra se supleix amb l'existència dels anys de traspàs. I és per aquest motiu que, depenent de l'any i del lloc del planeta en el qual ens trobem, l'equinoci de tardor pot variar del 21 al 24 de setembre. Equinoci que, per cert, prové de dues paraules en llatí: equi, que és igual, i nox, que és nit, el que vindria a significar que són dies en què les hores del sol i de foscor són les mateixes, quelcom que en principi només ocorre dos dies a l'any. Però aquesta no és només l'única curiositat que porta aquesta estació. Hi ha d'altres que potser no coneixies, com per exemple, diuen que les persones nascudes en aquesta època de l'any, a la tardor, tenen més probabilitat, alerta, de superar els 100 anys, dades demostrades estadísticament a partir d'estudis realitzats. També diuen que és l'època en la que cau més el cabell o que s'augmenta de pes. Això és pel fet que hi ha menys hores de llum i, per tant, se sintetitza menys la vitamina D, causant, en aquest cas, la vitamina D és la causant de l'eliminació de greix. Aquesta estació també se li denomina antigament, o se li denominava antigament i fins al segle XVI, l'estació de la collita. I això és així perquè durant aquests mesos es pot observar la lluna plena com en cap altra època, amb molta més llum, fenomen que anomenaven lluna de la collita, perquè els agricultors aprofitaven més les hores gràcies a aquesta claredat que donava la lluna per a recollir els seus cultius i que, de fet, dona la lluna encara a dia d'avui. També una altra de les curiositats diu que els estudiants nascuts a la tardor, pel que sembla, també solen tenir millors qualificacions. I una sisena que diu que en aquesta època es pot contemplar a més fàcilment els planetes com Venus, Júpiter i Saturn durant la nit i de Mercuri durant el dia. Malgrat tot això, siguin certes o no aquestes creences, és una època de l'any ideal per a gaudir de la naturalesa, que ens brinda un colorit molt especial i uns paisatges meravellosos.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 8 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a dos quarts de 8 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: Parlem del sènior B del futbol sala Parets, que va aconseguir victòria aquest cap de setmana. Va poder jugar el seu partit a pesar de les inclemències meteorològiques. 2-4 a la penya, a la pista de la penya Barça-Barberà del Vallès. Un partit en el qual es va avançar al minut 1 amb gol de Xavi Balsera. Va empatar l'equip local amb gol de Rubén, però Xavi Balsera va marcar l'1-2 al minut 25. Joel Hurtado en pròpia porta va marcar l'1-3, Oriol García l'1-4 i finalment el 2-4. Van jugar Daniel Cáceres, Marc Lacoma, Hugo Gómez, Javip Gené, Àlex López, Aaron Lozano, Xavi Balsera, Oriol García, Ayub, Mohamed Cámara i Àlex Romero, entrenats per l'Oriol Siurana. I això és el que ens deia d'aquesta victòria.
2: Bueno, doncs la veritat que era una nova categoria. I la veritat que anàvem a competir, no sabíem el que ens trobaríem. Aquest any serà una mica anar partit a partit, que han pujat de tercera molts equips. I, bueno, al ser temps parat, doncs, bueno, és una cosa que ens hem d'adaptar i que farem partit a partit. I la veritat que vam plantejar el partit molt bé. La primera part va ser molt fluixeta, nervis i aquestes coses. La segona part plantejant el partit perfectament i surten les coses com tenen que sortir. Estic molt contents i ja seguia així, aquesta línia.
1: Primera victòria. També ens en parlava un dels seus jugadors, Hugo Gómez.
3: Bueno, la veritat que va ser un partit bastant lluitat i bastant exigent contra un equip que mai havíem jugat. També era l'estrena a una nova categoria després d'haver pujat l'any passat, i la veritat que bueno, vam començar nosaltres la pretemporada amb una mica de dubtes, però crec que aquestes últimes setmanes

0: Ben farà, la veritat que encara s'està fent una mica llarg, sobretot al final de les parts, i ho vam patir a la primera perquè vam encaixar un gol a falta d'un minut i a falta de 30 segons, per sort, vam fallar un doble penal. I després de la segona part, la veritat que van sortir superenxufats. Vam ficar tres gols en pràcticament 3 minuts, 2 minuts i mig, que crec que això al Barberà els hi va enfonsar bastant. Però bueno, el partit va seguir bastant, bastant intens, i sabem que a temps parat no pots donar ningú partit guanyat, encara que anéssim bastant tranquils al marcador.
1: S'han d'acostumar encara a jugar en aquest cas en temps parat.
0: I bueno, als últims minuts, la veritat que bueno, que a l'estar una mica més cansats, i la veritat que el Barberà, pues, va arriscar una mica més, estava bastant a l'atac. Una altra vegada ens van evitar un doble penal, i també ho van fallar, i després de 5 en porter jugador ens van ficar un gol, i pareixia que semblava que ens posarien les coses més complicades pel poc temps que quedava, però finalment ens vam unir bastant, sobretot en defensa ens vam unir bastant, i vam treure el partit, i 3 punts bastant importants, crec que contra un bon equip, i sobretot fora de casa. Començar aquesta lliga, la nova categoria, fora de casa, amb 3 punts, crec que és bastant important.
2: Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, al CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals als infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, cada moment del dia una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i per començar ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
2: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn al desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol, amb la participació de les famílies.
1: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any es van atendre 54.000 infants.
3: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
1: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
4: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
1: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
5: Sí, Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEIAP des de que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació. Llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió. I bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies... Depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el CEIAP Espai 3, va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CEIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra apareix ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 107, notícies.

0: dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: RAC 107. Notícies.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, el Teatre Can Rajoler, el CEDIAP Espai 3, va celebrar el seu 20è aniversari amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. La jornada va tenir lloc de les 9 del matí a les 2 de la tarda amb una jornada de trobada, reflexió i intercanvi al voltant de l'atenció precoç i la intervenció en els entorns naturals als infants. La jornada, anomenada Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats, va ser una trobada per compartir experiències i generar espais on es pugui reflexionar sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies en el dia a dia. Va comptar amb dues ponències i una taula rodona amb la participació de professionals i famílies. El títol de la jornada, com dèiem, Atenció precoç i entorns naturals, teixint camins i oportunitats. Cada moment del dia, una oportunitat per aprendre a comunicar-se i participar. Un acte que va començar amb la benvinguda institucional, seguida de la presentació del 20è aniversari del CEDIAP, a càrrec de Meritxell García i Mireia Martínez, terapeutes i directores del CEDIAP. Van parlar amb elles i, per començar, ens explicaven què és el CEDIAP i com treballen a Parets del Vallès.
2: El CEDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i és un servei on atenem els infants i les seves famílies de 0 a 6 anys, amb algun trastorn en el desenvolupament o algun risc de patir-lo. I aquesta jornada, bueno, ens han vingut dos professionals a fer dues ponències. També explicarem el nostre projecte pilot que estem fent aquí al municipi de Parets, amb treball en l'entorn natural en les escoles bressol, amb la participació de les famílies.
1: En aquests 20 anys que porta el CEDIAP a Parets, les professionals han atès a 1.403 famílies. Només l'any 2025 van atendre el 32% dels infants que hi ha a Parets en l'edat de 0 a 6 anys. És evident que cada any creix la necessitat d'atenció precoç en infants. A Catalunya, el passat any es van atendre 54.000 infants.
3: L'atenció precoç, en realitat, en tot Catalunya està augmentant. Cada vegada són més les famílies que necessiten ser ateses per serveis especialitzats. Aquest any a Catalunya s'han atès 54.000 infants entre 0 i 6 anys. Parets és un municipi molt, molt petit o d'una mida mitjana i hi ha la particularitat de que el nostre CEDIAP atén únicament a la població de Parets. Al llarg d'aquests 20 anys hem atès a 1.403 famílies. I és que hem atès aquest any 2025 un 32% de la població entre 0 i 6 anys.
1: La ponència al disseny dels espais com a mesura de suport per a l'aprenentatge i el desenvolupament va anar a càrrec d'en Marc Corones, que és llicenciat en psicologia, màster en psicopedagogia, membre de la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació i professor associat a la Universitat de Barcelona, Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació. Ell mateix ens parlava de la seva participació a Parets.
4: La ponència que he fet avui és sobre com dissenyem els espais educatius, les aules i altres espais de desenvolupament dels infants, també les habitacions, les sales d'estar de casa, com tots aquests elements de l'entorn influeixen en el desenvolupament de les capacitats d'atenció dels infants. L'espai ideal, per dir-ho molt resumit, és l'espai en el que podem fer, és un espai flexible en el que podem fer que en cada moment hi hagi només allò que volem que hi hagi en funció de l'objectiu que perseguim aquella estona. Que és important, en la mesura del possible, anar tenint sempre molt present en tot el que fem a nivell educatiu i de desenvolupament dels infants, tenir molt present sempre l'evidència científica i no basar-nos tant en com ens agradaria que es produís aquest desenvolupament, sinó sobretot en el que sabem de com es produeix.
1: La segona ponència va ser la importància de l'entorn en la integració sensorial a càrrec de Bàrbara Viader, que és terapeuta ocupacional per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en neurociències per la Universitat de Barcelona, certificada en integració sensorial per la Universitat del Sud de Califòrnia i també és directora del Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona des de fa 25 anys. Després de la pausa es va fer una taula rodona sobre el programa d'intervenció centrat en la família en l'entorn natural de de l'Escola Bressol, una taula de diàleg i de reflexió sobre l'experiència d'intervenció en l'entorn natural de l'Escola Bressol, amb la participació de professionals del CEBIAP, professionals de l'Escola Bressol i també famílies. Vam parlar amb una mare usuària del CEBIAP, la Ruth Martínez, mestra d'educació especial també i mare de l'Israel. Ella ens explicava els beneficis que va tenir el seu fill i la família vers les necessitats de l'infant.
5: Sí, Israel ara té 3 anys, però va estar atès pel CEBIAP des de que tenia 2 mesos, més o menys. I bueno, va estar atès perquè derivat de pediatria, perquè ella va néixer amb una malaltia que és l'espina bífida. Doncs és una malformació que no s'acaba de formar bé la mèdula durant la gestació. Llavors pot ser més alta o més baixa, no, aquesta lesió. I bàsicament té repercussions a nivell motriu, a nivell d'esfínters. Ens ha fet saber com a família com treballar a nivell motriu, i no només motriu, sinó a nivell de desenvolupament, segons l'etapa on estava l'Israel, per treballar com a família, per afavorir el seu aprenentatge motriu i desenvolupament. O sigui, diguéssim que sempre ens donava eines depenent en quin moment evolutiu estava. Al principi sí que era més constant, no, cada setmana mai hem anat, no? Però potser cada 15 dies, depenent. I després ja quan hem vist que l'Israel estava ja, doncs, ostres, que anava bastant a la part amb els seus iguals, doncs ja han reduït la intervenció, no? Però sobretot també ha estat una intervenció no tant amb ell, sinó amb nosaltres, per saber com fer-ho, no? Per donar-nos les tècniques, els suports, el com podem afavorir.
1: El passat dissabte 3 d'octubre, al Teatre Can Rajoler, el CEIAP Espai 3 va celebrar els seus 20 anys amb una trobada per compartir experiències i generar espais de reflexió sobre com es pot afavorir el desenvolupament, la participació i la qualitat de vida dels infants i les seves famílies en els contextos quotidians. El CEIAP Espai 3 és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i està gestionat per la cooperativa Espai 3 en règim de concert del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació l'any 2005 forma part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. L'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials Universal i Gratuït per als infants de fins a 6 anys i les seves famílies. A casa nostra, a Parets, ja fa 20 anys que disposem d'aquest servei gestionat per la cooperativa Espai 3 CEBIAP en règim de concert, com dèiem, amb la Generalitat de Catalunya.
0: RAP 107, notícies.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de 2 soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: Avui a Rap 107, dins les nostres recomanacions literàries, tenim el plaer de tenir a l'altra part del telèfon a una de les autores del Maresme més reconegudes, com és la Care Santos. Abans de res, li donem la benvinguda a la nostra emissora. Care, benvinguda a Rap 107.
2: Hola, moltes gràcies, encantada de ser aquí.
1: Un plaer de que estiguis amb nosaltres. I per què estàs a l'altra banda del telèfon? Doncs perquè fa poquet que ha publicat un nou llibre, ja hem perdut el compte de quin llibre número és, però d'un-hi-do, un llibre que està ple d'emocions, que en parlarem tot seguit. Parlem de Buidar la casa, de l'editorial Columna, amb la seva versió en català, i que avui volem parlar una miqueta més sobre ell. No desgranarem tot el llibre, però sí que donarem pinzellades de què és el que va. Però abans de res, sí que sabem que acabem de tancar la setmana del llibre en català i també has estat present en aquesta fira. Què tal ha anat, Care?
2: Bé, fantàstic. La setmana del llibre en català sempre és meravellosa. És la millor manera de començar la temporada. I a més, tal com ha anat aquest any, no? que han batut rècords de participants, de vendes... Vaja, és un goig formar part d'això i que els llibres en català tinguin la seva presència i aquest èxit entre els lectors.
1: Doncs dit això, anem a parlar del teu últim llibre, Buidar la casa. A Buidar la casa, l'escriptora Care Santos converteix els records familiars en tot un món de literatura, partint lògicament d'un fet que va ser la mort de la seva mare i del buidatge del pis familiar de Mataró. A partir d'aquí es construeix una obra molt íntima, podríem dir, no?
2: Sí, és una sèrie de textos, una sèrie de reflexions que van sorgir pràcticament per necessitat. Que m'agrada molt aquest origen perquè és com van sortir també els meus primers textos, no? Per què vaig començar a escriure. I d'alguna manera vaig tornar a aquell començament mentre estava passant per aquest procés tan íntim i tan difícil de buidar el pis on vaig néixer i créixer. I també jo crec que va influir l'època perquè... Tot això ho estava fent durant els mesos de sobretot març, abril, maig, que són mesos molt atrafegats per qualsevol persona que es dedica a escriure. I no tenia temps ni de seure davant l'ordinador ni d'organitzar les idees d'una altra manera, de manera que vaig escriure a mà i en quadern. I vaig també recuperar l'escriptura manuscrita. I així van anar sorgint una sèrie de reflexions que necessitava treure sobre doncs, això, tot el que anava tocant, tot el que anava passant, sobre aquest procés que tots viurem o hem viscut, no?, al llarg de la vida, que és el procés de revisar tots els records doncs, perquè n'has de fer alguna cosa. I poc després vaig començar a publicar aquests textos al magazín Digital 14 i allà va ser quan la meva editora els va llegir i va decidir que els havíem de convertir en un llibre. És a dir, que d'alguna manera és un llibre que no he fet jo. No, que han fet els altres per mi i jo n'estic encantada. És un llibre que en cap moment buscava lectors, sinó que buscava una tranquil·litat d'esperit que jo necessitava.
1: Care, en aquest llibre parles de moltes coses, no?, que es transmeten de boca a orella, que potser no estan escrits enlloc i que si tu no ho expliques en generacions següents potser es perdrien. Podríem dir que aquest llibre podria ser part del teu diari personal o fins i tot part del teu testament, referint-nos a aquestes coses?
2: No sé si tant com el meu testament, perquè no entra en els plans de moment morir-me, però sí que és un llegat molt personal. És una part de la vida important, més que testament, que sembla que sigui ja l'última, no? Uh-huh. És una part important de la vida, de revisió, de valoració, de presa de decisions, també, perquè qualsevol que s'enfronta a la memòria de tota una família, que ha de desfer una casa, doncs ha de decidir moltes coses, no? Què em faig, m'ho quedo, ho regalo, ho llenço... No? Això són coses que també t'enfronten... no només a la memòria, sinó a la responsabilitat, a com gestionem els records, com es gestiona el passat, n'hi ha prou amb recordar o hem de conservar objectes. Cadascú té la seva resposta, això. Però te l'has de plantejar. I t'has de plantejar també quin llegat deixem, no? Que un cop has passat pel món, tot allò que deixes enrere, on anirà a parar? Qui s'ho quedarà? Tindrà valor per aquell que s'ho quedi? Llavors, eren reflexions que formaven part d'una etapa de la meva vida, no pas l'última, però una etapa important, i que també penso que formen part d'una etapa de la vida de moltes persones. Per això, quan tu escrius de tu mateixa, en el fons mai estàs escrivint de tu mateixa, no? Estàs escrivint de moltíssima gent que es troba en la mateixa circumstància que tu.
1: Uh-huh. Consideres, doncs, que és un relat emotiu i alhora universal, no? Que parla sobre l'absència, sobre la memòria o sobre aquell llegat que deixen les coses molt sovint petites.
2: Sí, potser no sóc jo qui ho ha de valorar, però per mi emocionar sempre és molt important. Jo tot allò que escric, el que persegueixo en primera instància, és l'emoció. Després vull altres coses, no en tinc prou a emocionar, però un text, l'art no pot permetre's no emocionar. Ha de començar per aquí i després ja podem fer altres coses. Per exemple, convidar a la reflexió, no convidar a pensar, que per mi és molt important també, tant quan llegeixo com quan escric. Sempre escrivim pensant en què ens agradaria llegir, no? O escrivim el llibre que ens agradaria trobar com a lectores. Doncs, en aquest cas, és evident que tot plegat és molt present, perquè era un llibre on l'emoció no podia quedar fora, formava part de l'equació des del primer moment, no? Estic parlant d'un material molt, molt personal i molt sensible i, per descomptat, per mi, molt commovedor.
1: Com hauria el lector d'agafar aquest llibre, Buidar la casa? Alguna premissa abans de llegir-lo?
2: No, jo crec que la sorpresa és la millor premissa sempre, no? El confiar en l'autor, no? Jo, si tingués ocasió, diria, doncs, dona'm una oportunitat, confia en el que et pugui explicar, confia en les pàgines que trobaràs. I després el llibre està organitzat com un passeig. És com si convidés a entrar a la que va ser casa meva a tots aquells que llegeixin el llibre, començant pel carrer. O sigui, és una visita que comença a la porta del carrer, que entra i recorre els trossets d'escala, puja per l'ascensor i ja s'introdueix dins el pis. El pis on jo vaig créixer era un pis peculiar, perquè el meu pare era metge i era un pis d'aquells d'abans on primer hi havia el consultori del meu pare, amb la seva sala d'espera, el despatx de la infermera, el despatx, la sala on el meu pare reconeixia els pacients, una petita habitació on hi havia un monstre, que era una màquina de raig X, però jo de petita me l'imaginava com un monstre terrible, i després hi havia una porta i allà començava casa nostra. O sigui que això ja és també un llegat d'un altre temps, no? Però el llibre està plantejat com un recorregut per aquest pis, començant per fora, per la part de fora que era el consultori, és a dir, el despatx, la sala d'espera, tot plegat, i després ja la nostra casa amb tot el que això comporta. I és com un... Doncs el que m'agradaria és dir-li a qualsevol que vulgui llegir-lo, doncs entra, passa, ets molt benvingut i tant de bo aquí trobis alguna cosa que et ressoni i que per tu sigui important.
1: Uh-huh. Com està a hores d'ara aquesta casa, aquesta vivenda vostra?
2: Doncs inexistent. Aquesta casa era un pis de lloguer, la mare era l'última de les inquilines de la vella guàrdia, d'aquells primers metges que van ocupar totes les vivendes, i vaja, i se'ls va fer una mica llarga, els propietaris, la meva mare, perquè era l'última que quedava, una mica l'última de Filipines. I ara aquesta casa són dos pisos, perquè era un pis molt gran, ara són dos pisos i on ja han començat dues vides noves, les vides de dues famílies. Això també és, i és molt el llibre, no? El que per tu és un final, per altra gent és el començament, un començament tan brillant i preciós i ple d'esperança com va ser-ho pels meus pares quan van trobar aquest pis i s'hi van instal·lar.
1: Uh-huh. En quant als personatges que podem trobar en el teu llibre, hi ha un que en destaca potser força, que és en Mohamed.
2: Sí, sort que en vam tenir del Mohamed. El Mohamed és un home molt treballador, que té parada al tancant, molt seriós. Seriós en el sentit metafòric i en el real, perquè un home que li costava molt riure, tot i que vam col·laborar tant que al final el vaig veure riure també. Però es va fer càrrec de gran part de les coses que es van haver de treure del pis, em va ajudar moltíssim, i per descomptat que havia de ser-hi, perquè és que va ser-hi gairebé cada dia, no?, mentre durava tot aquest procés. I jo abans, fixa't que anava molt als encants. A mi m'agrada això que se'n diuen els mercats de puces, no?, m'agraden molt. Vaig no només aquí, sinó sempre que visito altres països i m'agraden, però no hi he tornat, perquè em fa com por enfrontar-me a la parada del Mohamed, no? Si trobés alguna de les coses que van sortir de la casa dels meus pares, crec que deixaré passar uns quants anys abans de tornar al tancant.
1: Molt bé. Quan comences un llibre, ja ens has parlat una miqueta al principi, però quan comences un llibre, tries la ploma i la tinta per escriure les teves notes o també per signar els teus llibres, que això sí que ho sabem?
2: Sí, per signar sempre. Per les notes no tant, perquè els meus quaderns són tutti colori i m'agrada barrejar i sempre tinc bastantes plomes en marxa. Jo sóc molt animal de ploma i em faig col·lecció de plomes estilogràfiques i sempre escric, com ja sabeu, amb ploma estilogràfica i sempre en tinc, no sé, pel cap baix entre 12 i 15 entintades i a punt de fer servir. Llavors les vaig barrejant i els meus quaderns, una de les coses que m'agrada és que hi hagi tintes de molts colors i traços també diferents. Per tant, no sóc tan endreçada quan faig les meves notes. I m'agrada aquest caos de barrejar, i de fet és que les tintes m'entusiasmen. O sigui que una de les coses que m'agraden dels meus quaderns és aquesta característica que tenen de ser multicolors, perquè és que les tintes, les plomes són meravelloses, però les tintes ho són encara més, jo diria. I a més és la felicitat a l'abast de tothom, perquè una tinta et pot costar, no sé, 6 euros, 8 euros. Doncs, qui no tindria dotzenes de tinta?
1: I a qui compra o qui col·lecciona bolsos, sabates, doncs tu, si no tinc la dada equivocada, tens aproximadament unes 70 plomes estilogràfiques i més de 15.000 volums a la teva biblioteca.
2: Sí, sí, no estàs gens equivocada. Les plomes ja són com el doble del que has dit.
1: Vaja!
2: Però sí, com el doble. Però i creixent, perquè a més no, de moment no tinc previst deixar de fixar-m'hi o donar-me algun caprici de tant en tant, eh? I llibres, sí, 15.000, més o menys. Els llibres, veus, darrerament sempre també la biblioteca va creixent, eh? Però darrerament miro de moderar-me una mica i de tant en tant faig alguna expurgada perquè penso que, doncs això, que jo vaig fer un procés de buidar una casa familiar i una de les coses més dures de col·locar i de gestionar va ser la biblioteca. Llavors penso molt en els que venen darrere meu i quan es trobin amb aquest bé de Déu de llibres, què hauran de fer? Doncs intentaré deixar-ho mig resolt, això.
1: Imagino que és un tema que ja ha sorgit, no?, també amb els teus fills.
2: Bueno, ells de moment no demostren gaire interès, però jo sí que hi penso, eh? Bueno, perquè ells de moment no ho saben, són joves i no saben el que ve, no? Però jo que ho he hagut de fer sí que ho penso. I també penso que allò que t'estima, allò que t'estimes més, potser no ho has d'encolomar als fills, perquè potser allò que tu t'estimes molt és una càrrega pels fills, precisament perquè t'ho estimaves, no? I no gosen a actuar lliurement amb allò que tu t'estimaves. I jo voldria, doncs, potser d'aquí uns anys parlar-ho amb ells i deixar-ho una mica més solucionat, sí. Uh-huh.
1: D'unidó, Care Santos, que potser doncs, heu llegit algun dels moltíssims llibres que ha publicat, doncs, per exemple, El boig dels ocells, Seguir els teus passos, Tot el bé i el mal, Mitja vida, qui no coneix o qui no ha llegit, o Diamant blau, també novel·les per a joves, que jo en destacaria, per sobre d'algunes, a part de Por, que és una lectura molt recomanable, Bel, amor més enllà de la mort. És increïble, Care.
2: Ui, moltíssimes gràcies. Ja té uns anyets, aquesta novel·la.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, jo, vaja, escriure per joves és una de les coses que justifica la meva feina i m'encanta fer-ho i espero poder-ho fer tants anys com els joves lectors m'acompanyin. De moment m'acompanyen molt i em sento molt feliç que sigui així i estic tota l'estona pensant com ho puc fer perquè continuem camí. I de moment me'n vaig sortint. Jo sempre penso que el dia que no me'n surti, el dia que escrigui una novel·la i no connecti amb la gent jove, voldrà dir que començo a fer-me gran.
1: Això no passarà, segurament, eh?
2: Jo diria que sí, però bueno, esperem que passi d'aquí un temps.
1: Qui no ha llegit també Habitacions tancades? O qui no l'ha vist a la petita pantalla? També són uns altres dels atractius que passen les teves novel·les. No sé si t'agrada veure-la plasmada en el cinema o a la televisió.
2: Sí, m'agrada moltíssim. Jo sóc molt fan de la feina que va fer el Lluís Maria Güell. Penso que vaig tenir moltíssima sort, em va tocar la loteria, que això acabés a les seves mans. I l'he vista diverses vegades, i a més sóc una bleda i sempre m'emociona. Sí, però perquè està molt ben feta. O sigui, jo no només no tinc res a dir, sinó que sóc molt fan de la seva feina. I tant de bo em tornés a passar alguna cosa com que una novel·la meva es porti al cinema o a la televisió d'una manera tan respectuosa i tan sensible com ell va saber fer.
1: No només novel·la per a joves, també no ficció, també tens poesia. No tant, i aquí m'agradaria que m'expliquessis per què no hi ha tantes publicacions, sí que hem de parlar de Niña Ingrata, Malagraïda, però estàs escrivint o tens pensat publicar alguna cosa més en poesia?
2: Sempre estic escrivint poesia. Jo he escrit poesia tota la vida. El que passa que ara, que em vaig fent gran, em fa menys vergonya publicar-la. Però escriure l'he escrit sempre i continuaré escrivint. I sí, ara tinc una proposta per publicar segurament l'any que ve un nou llibre de poemes. Però m'ho prenc amb molta calma, això de la poesia. Prefereixo que els meus llibres de poesia recullin poemes de 20 anys, que no corra massa i acaba publicant un llibre de poemes que no té ni suc ni bruc, no? Per tant, no m'atabala gaire. Si és l'any que ve, serà l'any que ve, i si no, serà l'altre. Però jo embruto sempre papers en versos. Això no té solució.
1: Abans, Cari, que ens destaquis entre tots els capítols del teu últim llibre, avui de la Casa 1, per alguna cosa que vulguis destacar, a mi m'ha cridat l'atenció el de coses estranyes que trobo pels armaris, no? De te mare, a casa teva, com la quantitat de ventiladors que arriba a tenir, o uns forceps desllorigats, entre molts altres. I al final, el teu apunt final, que diu, a veure, aquí és el guai, que ara s'atreveix a fer un relat sobre tot això que jo he recopilat, no?
2: Sí, això jo diria que és comú. Qualsevol que s'ha hagut d'enfrontar a tot el que hi havia en una casa, doncs segur que ha trobat coses estranyíssimes. I això també ens serveix per preguntar-nos quines coses estranyes tenim cadascú de nosaltres, deixades anar pels armaris, perquè segur que en tenim més d'una. I no sé, podríem fins a arribar a posar-nos com mig filosòfics, no? I dir, potser les coses estranyes que tenim i que hem oblidat que teníem i que de cop i volta algú trobarà pels armaris, en el fons defineix qui som. En el cas de la casa on vaig créixer, sí, hi havia moltes coses molt estranyes als armaris. Fins i tot dos parells de banderilles de toro.
1: Reals, dius, a més, no? O sigui, de les de debò.
2: I tant, hi havia darrere els bolsos de la mare i vaig trobar unes així com més de diumenge, com més de vellut, i que jo no sabia ni que hi havia aquestes diferències, eh? I unes així com més de batalla. Dius, però això d'on va sortir, perquè ho volien, i estava allà amagat perquè, entre altres coses, eren quatre armes blanques, allò. Et pots imaginar que tenen uns ganivets al final terribles. Llavors, bueno, és una metàfora com pot ser tantes altres coses, no? Quines coses estranyes no apareixen al llarg de tota una vida? Doncs moltes.
1: Cari, t'ha arribat d'algun lector, lectora, algun relat que tu proposaves fer amb totes aquestes andròmines?
2: De moment no, és que no és qualsevol cosa, perquè són moltes coses estranyes i és una llista bastant gran. Tampoc potser hauria d'haver especificat que no calia que fossin totes les coses, que podien ser només alguna, però de moment no m'ha arribat. Espero, mira, tant de bo m'arribi, seria molt divertit. El que sí m'han arribat ja són comentaris de lectors, doncs que s'hi troben, que s'hi emmirallen, que han viscut circumstàncies similars, que reflexionen a partir, o riuen, perquè també el llibre no té un to gens solemne tota l'estona, no? I riuen i es plantegen coses i treuen ferro a situacions que han viscut, això sí, i que m'han comentat, perquè els lectors sempre et comenten moltes coses.
1: Com dèiem abans, destacaries algun dels capítols del llibre per alguna qüestió en concret? Per exemple, fa poquet has publicat, no? Has fet un post sobre aquell got tan estrany amb la D, no? Però algun altre?
2: Mira, a mi m'agrada molt la història de la Santa Teresa, que és una imatge real d'aquelles d'Olot, no? Aquells sants d'Olot, que és molt gran, a més, que era una Santa Teresa, que la meva iaia, que es deia Teresa, tenia sempre de botiga. Totes les botigues que va tenir sempre hi posava una Santa Teresa, que era la seva patrona, doncs perquè ella deia Teresa. Curiosament, Santa Teresa també és la patrona de les escriptores. Uh-huh. Santa Teresa d'Àvila, clar. I aquesta imatge de Santa Teresa té una història afegida que la meva iaia sempre va considerar un miracle i, de fet, li deia el miracle de la Santa Teresa, que té a veure amb la Guerra Civil i amb les pors familiars i, amb, per descomptat, amb ella i amb el meu avi, que, si em permets, no l'explicaré del tot per deixar alguna cosa als lectors que el vulguin, que la vulguin llegir, que vulguin buscar el llibre, però que és una història preciosa. I només aquesta història, que jo volia explicar perquè sempre em va semblar increïble, però potser amb els anys m'ho sembla encara més, aquesta història també és la responsable que jo hagi conservat aquesta Santa Teresa. Jo, que no sóc creient, doncs és una història que justifica l'existència d'aquesta imatge i que només per això ja m'agrada tenir-la. I la tinc amb mi, de fet, l'estic veient en aquest mateix moment, la tinc amb mi al meu estudi.
1: Mm-hmm. Estrany, perquè els lectors ja veuran que fins i tot la Caré doncs, deixa molt clar que no és creient. Això dins del llibre ja ho podreu trobar. Buida la casa és la última publicació, es va editar el 9 de setembre, és a dir, que està acabadeta de sortir del forn. M'imagino que estàs immersa en les presentacions i a més, però tens en pensament pròximes publicacions, a part de la poesia que també ens has dit que algun dia arribarà?
2: Sí, jo estic sempre escrivint i ara estic treballant en una novel·la nova, tot just en fases inicials encara, que tindrà alguna cosa a veure amb la història familiar, però també tindrà molt a veure amb la documentació, la història del nostre país, la història de les dones, i gairebé diria que la família és l'excusa, perquè serà una novel·la més de caire històric, o amb una part important de caire històric, però també amb una part important de reflexió personal, familiar, i de com hem estat les dones en les nostres etapes més íntimes en els últims, jo diria que 3 segles.
1: Uh-huh. Alguna previsió de quan la veurem feta realitat? O és massa aviat?
2: Doncs això depèn sempre més dels editors, però jo diria que jo necessito una miqueta de temps per treballar-hi ara mateix, diria que un any i mig, una cosa així, uh-huh. No abans.
1: Avui hem parlat de Buidar la casa, amb Caré Santós. En Buidar la casa potser ha fet omplir una mica més la casa dels lectors de l'essència de la Caré. Si no, quan llegiu el llibre, ens ho expliqueu. I també ens fa reflexionar sobre la casa d'un mateix, de totes aquelles coses que guardem i què en voldrem fer quan siguem, doncs, o quan no hi siguem. Llavors potser hem de començar a fer una mica d'endreçar les nostres andròmines, les nostres coses i cap a on volem que vagi. Una miqueta així ràpid aquest resum del llibre que us recomanem màxima i esperem que potser, com altres vegades, Caré, doncs vinguis també a fer a la biblioteca de Can Rajoler un club de lectura, no estaria malament, de nou.
2: Tant de bo, no, jo soc molt fan dels clubs de lectura, m'apunto sempre, o sigui que... Que així que m'ho demanin, allà seré.
1: No serà, doncs, la primera vegada que estiguis a Parets. Esperem que sigui aviat, això també.
2: I tant, sí. A més, ho tinc de tocar, o sigui que seria facilíssim.
1: Perfecte, Caré. Doncs ho deixem aquí a la taulada d'on correspongui i així serà, esperem que sigui així. Ha estat un plaer parlar amb tu, Caré. Esperem que, com sempre, tinguis molt èxit amb totes les publicacions que fas i molt èxit amb la presentació d'aquest Buidar la casa, l'última publicació de la Caré Santós amb l'editorial Columnar, amb la seva versió en català. Moltes gràcies, ha estat un plaer i serà fins una pròxima ocasió.
2: Gràcies a tu, quan vulguis.
1: Bon dia.
0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Toña Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
3: Diumenge 18 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler no us perdeu Una idea genial de Sebastián Castro. una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière, diumenge 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
1: Diumenge 11 d'octubre, Escènica Familiar ens porta Soc una nou, de la companyia Sum Sum Teatre. 11 d'octubre al Teatre de Can Rajoler a les 6 de la tarda. Una obra inclosa dins el cicle La mirada dels altres.
0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
4: Vine a les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
5: Dius que és tot culpa teva.
4: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
5: I ells, de fet, aquella nit...
4: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tippel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
1: No? Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
8: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
9: I avui parlem d'un llibre titulat Històries de la Vall de Ribes, escrit per en Josep Clara, que és historiador, professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Girona i membre corresponent de la Real Acadèmia de la Història. Un llibre dins l'editorial Gavarres, que de fet en Josep Clara n'ha fet de diversos indrets de la zona del Pirineu. I aquest darrer que va fer, diríem, de la col·lecció, va fer de la Vall de Ribes. Josep, com estàs?
10: Molt bé.
9: Bueno, com és això? Aquests llibres dedicats a zones molt concretes del Pirineu, jo diria Pirineu de la zona de Girona, no?
10: Sí, perquè, vull dir, d'alguna manera, doncs, la gent que viu a Girona és el Pirineu que té més proper, no? I, per tant, la Vall de Camprodon o la Vall de Ribes són els escenaris, diguéssim, de l'excursionisme i, per tant, doncs, més propers que, evidentment, que la Cerdanya, no?
9: I tu coneixes molt, a més.
10: Sí, jo vull dir, clar, jo vaig començar a conèixer el Pirineu amb l'escoltisme i, per tant, després hi he anat retornant periòdicament per veure, doncs, els cims, però també doncs, els monuments, el romànic que hi ha i els amics que es fan en aquests llocs, també.
9: Bé, la Vall de Ribes inclou, a més ho especifiques al llibre, una sèrie de municipis, el més conegut segurament és Ribes de Freser, no? El poble més gran, que ja hi han passat un munt de coses, tal com expliques. Perquè no has volgut fer un llibre d'història de la Vall de Ribes, no?
10: No, això no és un llibre de la història de la Vall de Ribes. Aquesta col·lecció és una col·lecció que se'n diu Històries de... I, per tant, hi ha territoris com pot ser l'Alta Garrotxa, però pot ser també les Gavarres, i, per tant, d'alguna manera recull coses més de tipus popular, fets que han passat en aquests indrets, i no és, diguéssim, una història seguida per capítols, per edats, per temes, sinó que d'alguna manera és una cosa molt més informal, podríem dir.
9: Sí, són 70 les històries que conformen aquest llibre, agrupades per afinitats temàtiques i en preeminència, això està clar, dels aspectes socials, oi?
10: Sí, aspectes socials, més de l'època contemporània també, eh? Hi ha alguna pinzellada també de l'època medieval, però bàsicament és del món contemporani, per tant, segles XIX i XX, i aquests aspectes, diguéssim, relacionats amb amb la gent vinculada en aquest territori, fets, episodis que han passat durant aquests anys.
9: Va, jo que no sabia que el conegut avi de Filiprim, el lladre Escarcellera de Ribes de Freser.
10: Sí, sí, per tant aquí han sortit gent molt variada d'aquests indrets, d'aquestes poblacions del Pirineu, que després evidentment han estat més coneguts doncs, perquè han marxat d'aquest territori i han anat doncs, cap a Barcelona.
9: Aviam, si hi ha una muntanya coneguda per la zona aquesta és el Puigmal. M'ha fet molta gràcia el capítol que li dediques al Puigmal, perquè és, durant temps inclús el catalogaven i el mitificaven, no?, com la muntanya més alta de Catalunya i tot.
10: Sí, sí, evidentment, aquesta muntanya que no arriba a 3.000 metres, d'alguna manera s'havia convertit en una mena de mite del territori i, per tant, hi ha tota una sèrie de descripcions doncs, de la gent, sobretot gent de Barcelona, que pugen cap aquí dalt doncs, a partir del segle XIX, amb l'excursionisme que es fa doncs, de l'època i que, per tant, doncs, valoren com un símbol de l'altitud de Catalunya, quan en realitat a Catalunya n'hi ha que són més altes que el Puigmal, no? Inclús a la Cerdanya mateix.
9: Sí, sí. Inclús alguns el desmitifiquin, perquè algun fins i tot li diu que és una muntanya de vaques, no?
10: Sí, sí, evidentment, allò, un cim de vaques, es fa servir aquesta expressió per relacionar-ho doncs, amb muntanyes de per aquí, com pot ser el Taga, però també el Puigmal, perquè vull dir, no és una muntanya trencada, sinó que...
9: Relativament fàcil, oi, de pujar, no?
10: Sí, arrodonit, i per tant, doncs, d'alguna manera es pot desmitificar fàcilment.
9: Com a de vaca, també un indret prou conegut per molts excursionistes, no?
10: Sí, un territori doncs, de pastures antigament, però també doncs, molt conegut, doncs, sobretot també per aquests episodis d'accidents que han hagut a partir dels anys 60, sobretot, doncs, d'alguna manera és un indret també molt recorregut.
9: Bé, el més conegut és Núria. Jo que m'agrada molt, a part del capítol del qual s'havia de projectar una o dues carreteres cap a Núria.
10: Sí, evidentment, aquest fenomen, doncs, Marià, que en el cas, per exemple, doncs, de Montserrat, té una carretera que hi porta fins al santuari, doncs, d'alguna manera, això es volia repetir a Núria, i hi havia competència fins i tot per allà on havia de sortir, si havia de sortir de Queralbs o des de la zona de Planoles, que ja havia començat a fer també una ruta inicial, no?
9: Sí.
10: I que finalment es va poder aturar, no?
9: Oh, de fet, a la carretera ja està començada a fer, que em sembla que és el Coll de les Barraques, em sembla que es diu, que allà acaba la carretera.
10: Sí, sí, aquesta... Sí, sí, aquesta...
9: De Planoles.
10: Planoles,
9: correcte.
10: Però també després la de
9: Fontalba.
10: De Fontalba, vull dir, per tant, doncs, iniciatives de gent que volia fer arribar la carretera a Núria i van ser, no?
9: Bueno, menys mal, no?
10: Sí, sí, és una sort que es pogués aturar aquesta acció destructiva, perquè, vull dir, traurien tot l'encant de la vall.
9: Fins i tot ho comentes, que el mateix president Pujol al moment... No ho va negar de fer una carretera, vull dir que no ho trobava malament, no?
10: Sí, sí, no, es veu que no s'hi oposava, no? Però en canvi, és clar, que hi havia interessos molt diversos i finalment doncs va poder durar.
9: Va, ja que parles de la zona de Núria i de la banda de Queralbs, històricament també va ser una zona on va venir molta gent a treballar les mines, cosa que ara ja no queda ninguna mina, allà.
10: Sí, va ser un lloc en el Pirineu, doncs això, el fet de trobar-hi minerals, doncs Queralbs va ser una població doncs, que va treure molta gent de fora i que s'hi van produir doncs, una sèrie de conflictes també, i per tant, doncs, durant el temps que va haver-hi aquesta explotació, hi va haver-hi fins i tot un ferrocarril, diguéssim, miner, vull dir, doncs, per interès de l'entitat que explotava les mines, i per tant, evidentment, és una zona doncs, que va atreure molta gent durant el segle XX, uh-huh. i això s'assenyalava en la premsa de l'època.
9: I molt que s'assenyalava. Com també ara hi ha el tema... Sobretot passa molt al Pallars, no?, el tema dels ossos, els llops. Hi ha un capítol que ho relates aquesta zona de la Vall de Ribes es van eliminar aquests animals.
10: Sí, evidentment, els animals carnívors aquests, perillosos pels ramats i per tota, diguéssim, la fauna autòctona, doncs d'alguna manera eren perseguits, no? Per tant, d'alguna manera això, els ossos, els llops, les guilles, van ser d'alguna manera perseguides i fins i tot a vegades es premiava la gent que els podia caçar.
9: Ara es veu d'una altra manera, la cosa?
10: Sí, però evidentment la
9: gent d'allà...
10: La protecció d'aquests animals doncs també després requereix a vegades indemnitzar els que estiguin perjudicats, no?
9: Lògic. Jo no sabia que fins i tot hi havien hagut vinyes, a la zona de Vall de Ribes. Clar, jo penso vinyes arran de mar o inclús a la Catalunya interior, però no pas en alta muntanya. I ho relaten.
10: Sí, a vegades això queda d'alguna manera... documentat amb la denominació de les cases, no? Les vinyes, o vull dir, un tros de terra, i actualment havien trobat això, que hi ha alguns experiments de tornar a reintroduir, no? També la Cerdanya, no? Que encara és més terra més alta, no?
9: Ja que parlem també del conflicte que ara hi ha els problemes amb el tren, els Rodalies... Clar, la línia de Tosses, déu-n'hi-do, parles també sobretot dels túnels que es van haver de fer per fer aquesta línia d'una via.
10: Sí, evidentment, aquesta és una línia de muntanya que per intervenir-hi aquí, diguéssim, per poder obrir el camí, va ser necessari tota una sèrie de construccions de túnels, més de 40, no? Vull dir, que d'alguna manera n'hi ha d'artificials, n'hi ha de naturals, però, evidentment, el més llarg és el túnel de Toses, que és el que, d'alguna manera, marca el límit entre Toses i la Molina, i després, abans d'aquest, hi ha l'anomenat túnel helicoidal, el túnel del Cargol, perquè, d'alguna manera,
9: correcte.
10: Guanya... alçada fent aquest recorregut helicoidal.
9: Bé, parles també de diríem, tant els Mossos, les forces armades que hi ha hagut a la zona, que aquesta zona, com el seu lloc fronterera, n'hi ha hagut un munt de forces armades aquí.
10: Sí, evidentment, aquí la vigilància dels territoris fronterers sempre acumula funcionaris per vigilar, doncs, diguéssim, el que és l'aspecte polític i a la vegada l'aspecte econòmic, no? Per tant, el contraban en aquests territoris de frontera era un fenomen que es practicava des de sempre, sí. I per tant aquí doncs, tenim els carrabiners, que són la primera força, diguéssim, organitzada per vigilar el contraban, però després hi ha també doncs, la vigilància de la propietat, el sometent, uh-huh. Després apareixen també els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, l'exèrcit, per tant, tota hi ha una sèrie d'elements doncs, que, segons les èpoques i segons els perills, doncs, acumulen... personatges d'aquesta mena uniformats en el territori.
9: Inclús després de la guerra, tot just després, hi van haver els batallons de treballadors que feien feines... Em sembla que a la Vall de Ribes n'hi havia a la Collada de Toses, però per allà a la vora, que està allà a la zona de la Creueta, que no és ben bé la Vall de Ribes, però al final, diríem, cap a la Molina, allà també van construir carreteres, els malaurats batallons de treballadors, no?
10: Sí, evidentment, aquí la reconstrucció de postguerra es va haver de fer amb aquests elements, diguéssim, castigats. I a la vegada també doncs, hi trobem tot una sèrie d'elements, diguéssim, de gent que fa el servei militar en companyies d'enginyers, que són els que es dediquen a fer la fortificació dels Pirineus, que va des del Cap de Creus fins al... al País Basc, no? I, per tant, aquesta sèrie de búnquers que van construir, doncs, en aquesta zona de Toses, de tota la zona aquesta, doncs, de, sobretot entorn de la Vall de Ribes, bueno, Camprodon, evidentment, doncs, també hi porten soldats, doncs, fins a tota aquesta dècada dels anys 40, i encara al començament dels anys 50.
9: Aquesta és una de les estampes de la Guerra Civil que encara queden. Com, queda algun monument, oi, de record de, sobretot, franquista, no? No sé si queda el de Ribes, perquè n'hi havia un molt conegut a Ribes, un monument als caiguts del bàndol franquista, però d'aquests n'hi ha diversos, o encara queden algunes records, no?
10: Jo, aquest monument de Ribes, que havia projectat l'arquitecte danès, no, va desaparèixer.
9: Aquest va desaparèixer.
10: Ho va destruir, no? Vull dir, per tant, era un monument que d'alguna manera recollia els noms de tots els caiguts de la vall, els que havien anat a la guerra, també, que havien mort, però va desaparèixer.
9: El tema de fugint dels nazis també és un capítol molt interessant, no? De gent que fugia dels nazis des de França.
10: Sí, evidentment, tot el Pirineu Oriental té diversos passos i, per tant, doncs, la gent que marxava de l'ocupació nazi de França, de diverses nacionalitats, no? Doncs va passar als Pirineus i una part petita també, doncs, per la Vall de Ribes, per la zona de Núria. Evidentment, per la Cerdanya potser era més fàcil, perquè és més pla, però vull dir, evidentment, aquests colls de propers al santuari de Núria, doncs s'hi van detectar també gent fugitiva dels nazis i, evidentment, després la Guàrdia Civil els detenia i els conduïa a les presons.
9: Sí, i entre d'altres també de record de la Guerra Civil i de la collada de Toses, que tant del cantó Ripollès com cantó Cerdanya, durant la guerra van aparèixer alguns morts afusellats. Era un lloc... Bueno, això passava també en altres zones de Catalunya, no? Del període revolucionari, podríem dir, no?
10: Sí, sí, a la collada de Toses, vull dir, sobretot aquí es va fer molt notable, doncs, la gent de Puigcerdà, dirigits pel Cojo de Màlaga, que era el anarquista que dirigia, doncs, aquesta repressió, doncs, per la banda de la Cerdanya i per la banda del Ripollès, d'alguna manera hi van haver molts morts en la zona aquesta, doncs, de la Collada, perquè era un lloc, diguéssim, discret i, per tant, doncs, de gent que podia ser liquidada, però a la vegada també de gent que a vegades marxava i que eren enxampats en el territori, no?
9: Bé, històries de la Vall de Ribes, en Josep Clara, que és historiador. Molt agraït de poder-nos explicar cosetes, o més important, que podeu llegir aquest llibre de 200, més de 260 pàgines, amb fotos també hi ha. Molt agraït, i no sé si n'està preparant algun altre de llibre.
10: No, aquest era, diguéssim, el penúltim. Després d'aquest en vaig fer un altre que se'n deia Històries del tren d'Olot.
9: Ah, mira, del tren d'Olot, mític tren d'Olot que molta gent el fa servir ara també per fer passejades i tal, no?, tota aquesta zona.
10: Sí, ara hi ha una via verda, i per tant, doncs, d'alguna manera, és molt també conegut a la ruta aquesta des de Girona fins a Olot.
9: Sí.
10: Per allà on passava, doncs, el carrilet, allà on va treballar el meu pare 30 anys.
9: Carai, Déu-n'hi-do. Històries de la Vall de Ribes, en Josep Clara, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.
11: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
8: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAC 107.
12: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dijous, aquest 8 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Parlarem al nostre informatiu que ha començat aquesta setmana la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid. Ha començat, com ja és habitual, amb la fase dels grups de risc. Hem parlat amb una de les infermeres referents del CAP Parets, de l'equip d'atenció primària al nostre municipi, i ens en donarà més detalls aquesta nova campanya d'aquest 2026. És un dels temes a tractar el nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ahir dimecres vam acabar amb les entrevistes trimestrals corresponents a aquest mes de setembre, amb els representants dels diferents grups amb representació al consistori, i vam poder parlar amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Com sempre, hem fet un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista i sorgiran alguns temes interessants. Cap de setmana d'espectacles, d'una banda, tenim sessió de Café Teatre dissabte amb David Fernández i José Corbacho, que presentaran l'espectacle David i José, No Somos Estopa. I l'endemà, diumenge, Teatre Familiar al Teatre Can Rajoler amb la companyia Som Som Teatre i l'espectacle Soc una nou. Sense oblidar-nos que aquest cap de setmana també hi ha festa de la cervesa que organitza la Colla Castellera als Manyacs dissabte. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de la tardor. Exactament, ens parlarà de curiositats d'aquesta època de l'any, curiositats sobre la tardor que potser desconeixíem. Serà la punta del dia, la part final del nostre informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquesta setmana ha començat la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid, que s'allargarà fins al 31 de març de 2027. Aquesta setmana, com dèiem, ha començat aquesta campanya a la tardor i que estableix recomanacions de vacunació contra aquests dos virus per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les rebran de manera simultània. La campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip o la Covid, persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos o persones amb condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut. Hem parlat amb la infermera de l'equip d'atenció primària Maria de Parets, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens parlava d'aquesta campanya de vacunació que ja ha començat en la primera fase.
2: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també bueno, gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també es fa ja una atenció domiciliària per la seva malaltia i bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se. ¿Vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem diferents fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
1: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de vacunar cada any perquè el virus que produeixen aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les complicacions. La infermera del CAP Parets ens ho explicava.
2: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar no, quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid s'ha desplegat de manera esglaonada aquesta setmana amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari.
2: Hem de pensar que l'impacte no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè així reduirem la morbilitat i la mortalitat que produeixen aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
1: La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual amb molèsties lleus centrades al nas i la gola. Conèixer la diferència entre la grip i un refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. La infermera del CAP Parets, Ana Rosenda Manzaneda, ens detallava exactament les diferències entre la grip i un refredat.
2: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un resfriat no ho fa.
1: La vacunació contra la grip i contra la Covid dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris és essencial i vital. Per aquest motiu es du a terme la campanya B-baixa de Vacuna't, una marató de vacunació adreçada a tots aquells treballadors i treballadores dels centres sanitaris de Catalunya, una iniciativa que pretén animar i conscienciar tot aquest personal dels centres sanitaris sobre la importància de la vacunació per protegir-se i per protegir les persones de qui tenen cura. El 26 d'aquest mes d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups, inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP sense hora programada. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres sanitaris aproximadament fins a finals del mes de març de 2027. Durant aquesta campanya es van, en aquest cas la campanya basada, la campanya de 2025-2026, es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, a la que pertany Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 249.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, la cobertura de la grip va ser del 37,3% i el de la Covid va ser del 26,2%.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Dimecres vam acabar amb les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets del Vallès. Ahir va ser el torn de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Fem el nostre informatiu, un petit resum d'aquests 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus. El govern municipal de Parets ha decidit, per començar, un dels temes que es van tractar, no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar les taxes i impostos l'any 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles al conegut IBI. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlava de la voluntat del govern de Tres de Parets de congelar impostos, les taxes municipals i els preus públics per a l'any vinent.
3: Quan parlo d'ordenances, què és això, eh? Són els pressupostos, què pujarem, què se'ns encarirà la vida l'any que ve... Doncs tenint en compte que portem un any molt bo i ja veníem d'anteriors, no s'ha disparat només el problema d'Iran i per aquesta nova tendència global que hi ha de governs d'ultradreta que tenen en compte molt poc en compte la democràcia i les necessitats de la població. Doncs se'ns ha encarit molt el tema de la benzina, se'ns han encarit els aliments, se'ns ha encarit l'energia, se'ns ha encarit el gas... Bueno, en general se'ns ha encarit la vida i els sous no s'incrementen al nivell d'aquest encariment. Ojalà poguéssim patir un increment de sous del 20 o del 30%. Jo crec que això permetria doncs, equilibrar els ingressos amb la despesa que patim les famílies. Dic tot això perquè el govern actual ens hem plantejat no incrementar impostos per l'any que ve. Serà una petita ajuda i crec que poguent-ho fer, i ja ho hem valorat el govern actual, doncs de congelar els impostos i no incrementar aquests impostos per l'any que ve.
1: L'equip de govern iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava també d'aquest tema.
3: I pressupostos, doncs estem en una fase que començarem, nosaltres hem començat a recaptar dels serveis, de tots els nostres serveis ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: A l'entrevista també va sortir el tema de les obres en l'àmbit de l'espai central de Parets, la zona de l'antiga Bèndix i just davant del parc del Sot d'en Barriques, el cap i l'avinguda en pedra del Diable. L'alcalde ens parlava de la fase en què es troben aquestes obres i el tema d'habitatges socials que en aquest espai es construiran futurament prop de 62 habitatges.
3: Sobre l'espai central, jo el que m'agradaria és comentar la situació en què està. L'urbanització està a punt de poder ser entregada al llarg d'aquest mes d'octubre, possiblement que podríem fer la recepció. Estem amb l'obra i amb la direcció d'obra acabant de visitar i de mirar alguns petits coses que cal o millorar o alguna que caldria refer, com per exemple la zona de parc de jocs infantils que ha d'anar també dintre d'aquesta urbanització. i estem doncs perfilant això. Jo crec que com a molt final d'aquest mes, durant la primera quinzena de novembre, podrem recepcionar parcialment, encara que sigui parcialment, aquestes obres i estar ja en una fase final. A nosaltres també ens interessa molt que puguem recepcionar i que estiguin acabades aquestes obres, perquè, com sabreu, vull dir, la construcció dels habitatges municipals de lloguer, que la promoció aquesta d'habitatges que hem de tirar endavant va lligada a que realment doncs, l'urbanització estigui acabada per poder construir. Amb aquesta línia puc informar que la voluntat nostra és passar al ple d'aquest mes d'octubre, portar a ple l'aprovació amb el conveni amb la fundació que tirarà endavant aquests habitatges, que ha de tirar endavant aquests habitatges, i avançar doncs, que sempre hem estat parlant de 58 habitatges i que hem estat treballant amb la constructora, amb la fundació que tiraria endavant el projecte, i que de bon segon podrem incrementar algun més que possiblement puguin ser al final al voltant de 61 o 62 habitatges.
1: Juzgado parlava del talús de l'Avinguda Catalunya, ja fa gairebé 10 mesos del despreniment del talús d'aquest espai a Parets del Vallès, coincidint també a l'alça de l'Avinguda Verge de Montserrat, i la seva situació continua sense resoldre's. Un dels carrils de l'Avinguda Catalunya encara està tallat i el trànsit es regula amb un semàfor, amb l'impacte que això té en la mobilitat del dia a dia. Mentrestant, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona encara no han arribat a un acord sobre l'actuació necessària per resoldre el problema. També parlava d'aquest tema durant l'entrevista a l'alcalde Francesc Juzgado.
3: El talús, com bé sap, porta molts mesos regulant el trànsit amb semàfors. Nosaltres, ens vam posar en contacte en el seu moment amb la Diputació de Barcelona per veure com podíem afrontar i de quina manera ells també ens podien donar un cop de mà, com ens van fer amb l'anterior talús que havia construït. Se'ns va demanar, això estem parlant del mes de febrer, més o menys, o al voltant de febrer, principis de març, que se'ns va comentar que ho veien bé, que podrien afrontar-nos el finançament d'aquesta obra, que ho tramitessin com una obra d'urgència, i així ens ho vam fer, ens vam posar a tramitar-ho, a preparar el projecte i avantprojecte d'aquesta, per poder fer un tipus de mur o trobar la solució al despreniment d'aquelles roques que van caure. Això es va entregar a la Diputació de Barcelona i al cap d'un temps en rebem la resposta de que no ho podien incloure, que no ens ho podien finançar perquè no podien incloure una obra d'urgència. Nosaltres els hi vam comentar, evidentment, a través del diputat d'Infraestructures de la Diputació, dir-los que, home, que havíem estat executant el que ells ens havien dit, que havíem fet tot el que ells ens havien demanat i de la manera que ens ho havien demanat. Ens va dir que sí, que és així, que està d'acord i que ell seguia veient i tenia la voluntat de poder-nos finançar tot això, però que tindríem que fer ara elevar-ho a la presidència de la Diputació per veure si ens podien d'una manera diferent finançar. Així ens ho vam fer, hem reclamat dues vegades la resposta perquè no l'hem tingut, hem demanat la resposta. A l'espera d'aquesta resposta, que m'agradaria que fos el més aviat possible i que fos positiva, per si en cas estem treballant amb un plan B, o sigui, amb una opció B, bastant més assequible per l'Ajuntament de Parets, per poder donar una sortida sempre prioritzant la seguretat, tant dels vehicles que circulen com dels vianants que puguin passar. Tirant endavant aquesta opció B, que la podríem afrontar directament des de l'Ajuntament, perquè per això sí que ens queda i tenim pressupost per poder-ho fer, per fer l'altre projecte impossible, perquè pujava més de 450.000 euros i no estava previst en els pressupostos d'enguany, perquè la nostra voluntat és ara ja doncs, eliminar la semaforització aquesta en un sol sentit i que és provisional i poder obrir el trànsit.
1: Les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació de l'Ajuntament de Parets els podeu tornar a escoltar al nostre web www.rap107.fm.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Cap de setmana d'espectacles a Parets del Vallès. D'una banda, dissabte tenim nova sessió del Cafè Teatre, a 10:45 de la nit, amb els televisius David Fernández i José Corbacho, que ens presentaran al Cafè Teatre el seu espectacle David i José. No somos Estopa. Fa tants anys que en David i José es coneixen que cap dels dos és capaç de recordar des de quan. Han compartit vivències a la companyia Teatre La Cubana i després han coincidit en els programes d'Andreu Buenafuente i d'altres, com ara Tocar Me Suena o Masterchef. Però també han fet el seu propi camí. El José té un Goya, mentre que el David va concursar, per exemple, a Eurovisió. Després de tants anys i experiències, es reuneixen dalt de l'escenari per recordar moments viscuts, riure sant i fer gaudir al públic que el coneixen des de fa tant i tant de temps. Serà aquest pròxim cap de setmana a la Sala Besart Cooperativa dins la programació del Cafè Teatre, quan podrem veure aquest espectacle en David i José No Somos Estopa, dels humoristes David Fernández i José Corbacho, a partir de 10:45 de la nit a la Sala Besart Cooperativa. I, com sempre, hi ha l'opció de sopar prèviament a l'espectacle a base de barquetes. I diumenge, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, espectacle familiar amb la companyia Zoom Zoom Teatre, que ens presenta Soc una nou, un espectacle que serveix per començar la temporada, d'aquesta última temporada del 2026. El Teatre Can Rajoler acull el 11 d'octubre a les 18:00 a les 6 de la tarda aquesta obra familiar, Soc una nou, de la companyia Zoom Zoom Teatre, en el marc de la programació d'espectacles infantils que organitza l'entitat escènica familiar. L'advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau d'una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per acollir-lo. L'advocada diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal incrèduls escolten els testimonis i, mentrestant, l'Omar recorda com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar esperant tenir una oportunitat a la vida. L'espectacle és recomanat a partir dels 3 anys i és una adaptació d'en Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Ossés. L'obra, per

0: Onda Ripona, a l'actualitat local, la colla castellera Els Manyacs de Parets preparen una festa per aquest pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda i al parc que tenen davant de la seva seu de la Morada. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella d'Am amb unes calabirres, música i frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla, la Marga Álvarez, i ens donava més detalls d'aquesta festa oberta a tothom.
1: Els Manyacs no parem, hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig a l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres es patrocina Estrella d'Am i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc de davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb unes calabirres per anar entrant en ambient i a 6:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella d'Am, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses, també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
0: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant del futur Institut de Salut Mental del Baix Vallès, a Mollet, que està més a prop d'iniciar les seves obres. El ple de Mollet de la meitat d'aquesta setmana ha aprovat provisionalment el Pla Especial Urbanístic que ha de fer possible la construcció del futur Institut de Salut Mental del Baix Vallès. L'equipament promogut per la Fundació Sanitària Mollet s'ubicarà en una parcel·la del número 6A de la Ronda dels Pinatons, paret en paret amb el campus Fundació, amb la previsió d'obrir les seves portes al 2028. Amb aquesta aprovació provisional després de l'inicial del passat juliol, el tràmit passa ara a mans de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat per rebre el vistiplau definitiu. El projecte neix amb l'objectiu de concentrar en un únic espai els recursos assistencials en salut mental i benestar emocional que actualment es troben dispersos a l'Hospital de Mollet. La nova seu permetrà duplicar la superfície d'atenció per adults, infants i joves, a més de preveure la incorporació de futurs dispositius ambulatoris. El regidor al consistori molletà va assenyalar a la sessió plenària que la intenció de la Fundació Sanitària Mollet és començar a tramitar la llicència d'obres tan bon punt s'aprovi definitivament al PEU, al Pla Especial Urbanístic, per tal d'accelerar els treballs al terreny. Tot i que la proposta va tirar endavant amb el suport pràcticament unànime de la corporació, es van abstenir en la votació, en aquest cas el grup municipal Ara Mollet Esquerra, EUIA, que es van abstenir, com dèiem, per marcar distàncies amb el model de gestió sanitària. La portaveu republicana va retreure que el desenvolupament de nous equipaments d'atenció pública recaigui en mans d'una entitat privada sense ànim de lucre en comptes del Departament de Salut directament. I no marxem de Mollet perquè hem de parlar de la policia municipal d'aquest municipi que intensifica el control de patinets elèctrics per fer complir la nova normativa de seguretat. La Policia Municipal de Mollet intensificarà aquest control del 5 al 18 d'octubre, és a dir, va començar aquest passat dilluns, fins al 18 d'octubre, quan s'articula una campanya especial per supervisar l'ús del casc, l'edat mínima de 15 anys i els elements reflectors nocturns. La policia ha posat en marxa aquesta campanya específica del control de vehicles de mobilitat personal, centrada especialment en els patinets elèctrics. Una iniciativa que té un doble objectiu, donar a conèixer les noves obligacions reguladores entre usuaris i vetllar per la seguretat viària als carrers de la ciutat. Aquesta acció incidirà en l'aplicació de les darreres novetats normatives, entre les quals destaca la fixació dels 15 anys com l'edat mínima permesa per conduir un d'aquests vehicles. Així mateix, els conductors hauran de portar obligatòriament un casc homologat i disposar de llums o elements reflectors que circulin, quan circulin, volem dir, durant la nit o a moments de poca visibilitat.

0: Per als usuaris que utilitzin el patinet com a eina de treball, s'hi afegeix l'obligatorietat de vestir amb una armilla reflectora. I acabem el repàs a la comarca, en aquest cas parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen un assalt a un camió que ha deixat dos agents de la policia local de Granollers ferits lleus. Així ho van confirmar fonts policials. Els fets han passat a la matinada d'aquest dijous a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. El 112 va rebre un avís a les 5 de la matinada que alertava que un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Fins al punt s'hi van desplaçar una patrulla de la policia local de Granollers. En el moment en què els lladres intentaven fugir amb un vehicle, van impactar contra el vehicle policial i van fugir sense ser detinguts. Xoc que va provocar aquests ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers.
1: El temps a RAC107 FM.
2: Hola, què tal? Ahir, finalment, la tarda de dimecres va ser tranquil aquí a Parets del Vallès, amb obertura de clarianes i els ruixats que preveiem que ens podrien afectar, finalment se'n van anar cap a comarques gironines i forts patacs d'aigua, per exemple, a poblacions com Llançà, Port de la Selva o la mateixa Roses. Tot plegat amb un dijous que aquí ens hem despertat ja amb un ambient més carregat de núvols i a la tarda tornarà a ser inestable. Uns ruixats que tornaran a afectar sobretot a la zona de les comarques litorals i prelitorals de Girona i també de Barcelona. A més, avui tenim el component del vent, una tramuntana i un mestral que bufen fort o molt fort, sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i al vespre provocarà un rebuf que, com bé sabeu, són precipitacions que amb el xoc d'aquests dos vents davant de la costa central doncs poden provocar ruixats. Més la inestabilitat que ja tenim, podem tenir una tarda passada per aigua també aquí a Parets del Vallès. No esperem grans quantitats ni de bon tros, però sí que algun ruixat i que localment ho pugui descarregar amb intensitat podrà aparèixer. Tot plegat, amb un ambient que cada vegada serà més de tardor, i és que ahir vam fer una màxima amb aquesta sortida de sol d'uns 26 graus i mig, doncs bé, avui les temperatures van tirant cap avall i esperem uns valors al voltant dels 21, 22, com a molt 23 graus. Demà, divendres, serà una jornada assolellada, estable. Entrarem en un període de més tranquil·litat. Serà un dia amb un ambient, com diem, molt assolellat, però fresc, i és que les temperatures a les hores centrals del dia seran inclús una miqueta més baixes. Amb prou feines demà passarem dels 20 graus, ambient de plena tardor aquí a Parets del Vallès. I de cara al cap de setmana, doncs ben poquetes novetats. Ambient estable, ambient assolellat i amb absència de precipitacions d'aquí uns quants dies i amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt. Ho anirem seguint aquí a RAC107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de les curiositats sobre la tardor. Hem de recordar que l'equinoci de tardor és el dia que marca el principi de l'estació de la tardor. Una data que no sempre és la mateixa, atès que la Terra no triga 365 dies a donar la volta completa al Sol, sinó que triga exactament 365,25 dies. Aquesta manca de simetria del calendari gregorià respecte a l'òrbita de la Terra se supleix amb l'existència dels anys de traspàs. I és per aquest motiu que, depenent de l'any i del lloc del planeta en el qual ens trobem, l'equinoci de tardor pot variar del 21 al 24 de setembre. Equinoci que, per cert, prové de dues paraules en llatí, equi, que és igual, i nox, que és nit, el que vindria a significar que són dies en què les hores del sol i de foscor són les mateixes, quelcom que en principi només ocorre dos dies a l'any. Però aquesta no és només l'única curiositat que porta aquesta estació. Hi ha d'altres que potser no coneixies, com per exemple, diuen que les persones nascudes en aquesta època de l'any, a la tardor, tenen més probabilitat, alerta, de superar els 100 anys, dades demostrades estadísticament a partir d'estudis realitzats. També diuen que és l'època en la que cau més el cabell o que s'augmenta de pes. Això és pel fet que hi ha menys hores de llum i, per tant, se sintetitza menys la vitamina D, causant, en aquest cas, la vitamina D és la causant de l'eliminació de greix. Aquesta estació també se li denomina antigament, o se li denominava antigament i fins al segle XVI, l'estació de la collita. I això és així perquè durant aquests mesos es pot observar la lluna plena com en cap altra època, amb molta més llum, fenomen que anomenaven lluna de la collita, perquè els agricultors aprofitaven més les hores gràcies a aquesta claredat que donava la lluna per a recollir els seus cultius i que, de fet, dona la lluna encara a dia d'avui. També una altra de les curiositats diu que els estudiants nascuts a la tardor, pel que sembla, també solen tenir millors qualificacions. I una sisena que diu que en aquesta època es pot contemplar, a més, fàcilment, els planetes com Venus, Júpiter i Saturn durant la nit i de Mercuri durant el dia. Malgrat tot això, siguin certes o no aquestes creences, és una època de l'any ideal per a gaudir de la naturalesa que ens brinda un colorit molt especial i uns paisatges meravellosos.
1: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a 8:15 del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 8 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
1: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Parlem del sènior B, del futbol sala Parets, que va aconseguir victòria aquest cap de setmana. Va poder jugar el seu partit, a pesar de les inclemències meteorològiques, 2-4 a la penya, a la pista de la penya Barça-Barberà del Vallès. Un partit en el qual es va avançar al minut 1 amb gol de Xavi Balsera. Va empatar l'equip local amb gol de Rubén, però Xavi Balsera va marcar l'1-2 al minut 25. Joel Hurtado en pròpia porta va marcar l'1-3, Oriol García l'1-4 i finalment el 2-4. Van jugar Daniel Cáceres, Marc Lacoma, Hugo Gómez, Javip Gené, Àlex López, Aaron Lozano, Xavi Balsera, Oriol García, Ayub, Mohamed Cámara i Àlex Romero, entrenats per l'Oriol Siurana. I això és el que ens deia d'aquesta victòria.
2: Bueno, doncs la veritat que era una nova teoria. I la veritat que anàvem a competir, no sabíem el que ens trobaríem. Però aquest any serà una mica anar partit a partit, que han pujat de tercera molts equips. I, bueno, el ser temps parat, doncs, bueno, és una cosa que ens hem d'adaptar i que farem partit a partit. I ja dic que vam plantejar el partit molt bé. La primera part va ser molt fluixeta, nervis i aquestes coses. La segona part plantejant el partit perfectament i surten les coses com tenen que sortir. Estem molt contents i ja sabia així, aquesta línia.
1: Primera victòria, també ens en parlava un dels seus jugadors, Hugo Gómez.
3: Bueno, la veritat que va ser un partit bastant lluitat i bastant exigent contra un equip que mai havíem jugat. També era l'estrena a una nova categoria després d'haver pujat l'any passat, i la veritat que bueno, vam començar nosaltres la pretemporada amb una mica de dubtes, però crec que aquestes últimes setmanes estem entrant bastant bé, l'equip es mostra bastant unit ara, la veritat, i ho vam demostrar aquest diumenge. Crec que la primera part vam sortir una mica dispersos, teníem una mica de, no de por, però sí que no teníem la suficient confiança per demostrar i plantejar la nostra idea. I doncs vam tenir sort perquè ens vam avançar al marcador als primers minuts o les primeres jugades.
1: Tot i això, el partit va ser molt igualat.
3: Però després, bueno, a temps parat, la veritat que encara s'està fent una mica llarg, sobretot al final de les parts, i ho vam patir a la primera perquè vam encaixar un gol a falta d'un minut i a falta de 30 segons per sort vam fallar un doble penal, i després de la segona part la veritat que van sortir super enxufats, vam ficar 3 gols en pràcticament 3 minuts, 2 minuts i mig, que crec que això al Barberà els hi va enfonsar bastant. Però bueno, el partit va seguir bastant intens, i sabem que a temps parat no pots donar ningú partit guanyat, encara que anéssim bastant tranquils al marcador.
1: S'han d'acostumar encara a jugar en aquest cas en temps parat.
3: I bueno, els últims minuts, la veritat que bueno, que l'estar una mica més cansats, i la veritat que el Barberà pues, va arriscar una mica més, estava bastant a l'atac. Una altra vegada ens van evitar un doble penal i també ho van fallar, i després de 5 en porter jugador ens van ficar un gol i pareixia que semblava que ens posarien les coses més complicades pel poc temps que quedava, però finalment ens vam unir bastant, sobretot en defensa ens vam unir bastant i vam treure el partit, i 3 punts bastant importants, crec que contra un bon equip i sobretot fora de casa, començar aquesta lliga, la nova categoria fora de casa amb 3 punts, crec que és bastant important.
0: Notícies.

You know how the great shed!

Divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock 77. Avui amb una gran banda de Damned, els Maleïts, un grup de rock format a Londres l'any 76 que van començar punk i després van evolucionar unes coses més gòtiques, podríem dir. Va ser la primera banda punk anglesa en llançar un single, New Rose, treure un àlbum, Damned, Damned, Damned, i recórrer els Estats Units. La música dels seus inicis, més o menys entre 1976 i 1980, i en especial l'estil de bateria de Red Escapes, van ser una gran influència per la creació del hardcore punk als Estats Units. The Damned està considerat també com un dels fundadors del rock gòtic. Els membres originals de la banda, Dave Bennion, Captain Sensible i Rat Scabies, havien estat membres del grup Masters of the Backside, en el que també estaven Chrissy Hynde, futura integrant dels Pretenders. El guitarrista original del grup, Brian James, havia estat membre del grup London SS, banda que mai es va presentar en viu, però que tenia entre els seus membres a Mick Jones i Paul Simonon, que després estarien a The Clash. Rat Scabies va intentar formar part del grup, però va ser rebutjat. The Damned es van presentar per primera vegada el 6 de juliol de 1976. Juntament amb els Sex Pistols, el Saint Club, van treure el seu exitós single New Rose el 22 d'octubre del mateix any de 1976. Escoltem precisament New Rose. Is she really going out with him?

brutal, New Rose. El primer disc era molt bo, de Damn, on hi havia Born to Kill. Nascut per matar.

0: Després del seu èxit inicial amb Stiff Records, van fer diversos acords que van fracassar amb discogràfiques com Chiswick, Bronze i Brickbeat. Al març del 77, The Dam van obrir un concert de Mark Bolan i T-Rex durant l'últim tour de Bolan. Va ser llavors quan van reclutar el seu segon guitarrista, Lou Edmunds. El grup, amb la nova alineació, va intentar contractar Syd Barrett, que va produir el seu segon àlbum, Music for Pleasure, però no va tenir èxit. Al final van contractar com a productor Nick Mason, també membre de Pink Floyd, qui, segons ells, va estar generalment desinteressat durant el projecte. Addicionalment, l'àlbum va comptar amb la presència del saxofonista de free jazz Lox Cochsil. Music for Pleasure va fracassar entre els crítics i el públic en general. Brian James, qui fins llavors era el compositor del grup, es va retirar el 1978 i el grup es va separar donant lloc a una sèrie de projectes independents amb poc impacte comercial. Aviat The Damned van tornar a agrupar-se culpant a James pel seu decliu i aquí va sorgir, doncs, fer un altre disc, fer un altre projecte que també seria molt bo, com va ser Machine Gun Etiquette. Molt bon disc, aquest Machine Gun Etiquette, del qual escoltarem alguns dels seus temes, entre ells Love Song, magnífic tema.
1: Ladies and gentlemen, how do...

Damned va ser el primer grup anglès en tocar als Estats Units. Van donar dos concerts al mític CBGB de Nova York, que va veure néixer Ramones o Talking Heads, entre d'altres. Virtualment, des de la formació del grup, també Dave Bennion era característic per la seva apariència vampiresca. I d'aquí, vestit formalment i amb el seu rostre pintat amb maquillatge blanc.

també destaquem Melody Lee. The Damned, avui protagonistes a Rock 107.

potser per nosaltres el millor tema és Smash It Up. Amb dues parts diferenciades, la una i la dos. La primera més instrumental.

Després vindria una època més gòtica. Després de gravar The Black Album, The Damned van assumir una estètica semblant a la de la subcultura gòtica. Van enfatitzar el rol de Benian en la banda sobre el de Sensible, que es dedicava a fer més pallassades, i la seva secció rítmica, en certa manera, va modificar la seva característica imatge punk. Per així, llavors, Ward havia deixat el grup i va ser reemplaçat per Paul Gray. En aquest punt van començar a utilitzar més el sintetitzador i la guitarra acústica. The Black Album tenia aquest tema Wait for the Blackout.

The Dam, un grup que encara continua. De fet, va tocar fa poc a Barcelona. També destaquem Life Goes On, The Dam. The Dam.

Per acabar el programa avui dels Damned, dedicat als Damned, escoltarem algun dels temes tocats en directe que han fet al llarg de la seva carrera. Com aquest que van fer l'any 77 al Roundhouse de Londres del New Rose.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.
1: Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein.

0: Avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, el Llarga Durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics.
1: Clàssics, amb Esteve
0: Llop. I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Staind i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe, Staind.

Una ambivalència interessant, la de Radiohead, que dona la sensació, a mi, particularment em sembla, que moltes de les seves cançons són d'una persona que està dolguda, que està, doncs, una mica enfonsada, però que tot i això treu l'energia necessària per dir, doncs, aquí estic jo i vaig esbravar-me una mica. En temes com aquest, There, There, the Bonnie King of Nowhere, en un àlbum que es deia Hail to the Thief, que va sortir a la llum l'any 2003. Seguim amb dos temes més de Radiohead, ara anirem una mica com els crancs, enrere en el temps. Ara anem a l'any 2001 per escoltar un altre disc molt interessant dels Radiohead. El disc es deia Amnesiac i es portava perles com aquesta Knives Out.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Us parlàvem de tres cançons de Radiohead, doncs aquí va la tercera. Una de les millors cançons del seu catàleg, podríem dir que està en el seu top 3 des del meu punt de vista, i aquest, sens dubte, el seu àlbum més brillant, OK Computer, 1997, de la mà dels britànics, aquesta gran cançó, Paranoid Android.

0: Avui hem fet una nova selecció d'aquestes cançons que nosaltres anomenem autodestructives, cançons canyeres, com aquesta de Red Hot Chili Peppers, que al bell mig dels anys 90 traien aquest llarga durada, el primer sense el seu guitarrista habitual, John Frusciante. En aquest cas van fitxar el guitarrista Dave Navarro, va ser l'únic disc que aquest guitarrista doncs va enregistrar amb els Chili Peppers. Aquest és el tema que li donava títol One Hot Minute, aquest minut calent.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
0: Seguim amb més música canyera, ara amb els Pearl Jam i aquest treball de títol homònim, que començava amb aquest Worldwide Suicides. Pearl Jam.

0: Rock and Classics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Canviem ara de terç al Rock and Classics en aquestes cançons autodestructives. Segona part, ens anem cap a Finlàndia per escoltar la música de la banda Him. His Infernal Majesty és el nom d'aquest grup. Van sorgir a mitjans dels 90 amb discos interessants com aquest Razorblade Romance i aquesta cançó que es diu Join Me in Death.

Una formació amb seu a Madrid que ho va petar, sobretot a principis del segle XXI. A nosaltres ens encanten. Ells són Sober. Aquest era el seu sisè llarga durada, per mi, el seu millor disc, es deia Redo, i aquesta era la cançó Penitencia. Va ser l'últim treball que van treure material nou abans de separar-se. Afortunadament, anys després van tornar. Avui hem fet aquesta selecció de cançons autodestructives segona part. Podeu recuperar l'anterior capítol, el número 1, al nostre podcast, quan vulgueu. I ja ho sabeu, també estem a l'antena de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Marxarem amb Los Planetas i amb el seu gran disc Una setmana en el motor d'un autobús i aquesta gran cançó, Desaparecer. Així doncs, desapareixem, marxem. Adéu-siau.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dijous, aquest 8 d'octubre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Parlarem al nostre informatiu que ha començat aquesta setmana. La nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid ha començat, com ja és habitual, amb la fase dels grups de risc. Hem parlat amb una de les infermeres referents del CAP Parets, de l'equip d'atenció primària al nostre municipi, i ens en donarà més detalls aquesta nova campanya d'aquest 2026. És un dels temes a tractar el nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Ahir dimecres vam acabar amb les entrevistes trimestrals corresponents aquest mes de setembre, amb els representants dels diferents grups amb representació al consistori, i vam poder parlar amb l'alcalde del nostre municipi, amb Francesc Juzgado. Com sempre, hem fet un petit resum d'aquests 20 minuts d'entrevista i sorgiran alguns temes interessants. Cap de setmana d'espectacles d'una banda. Tenim sessió de Cafè Teatre dissabte amb David Fernández i José Corbacho, que presentaran l'espectacle David i José, No Somos Estopa. I l'endemà, diumenge, teatre familiar al Teatre Can Rajoler amb la companyia Som Som Teatre i l'espectacle Soc una nou. Sense oblidar-nos que aquest cap de setmana també hi ha festa de la cervesa que organitza la Colla Castellera als Manyacs dissabte. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de la tardor. Exactament, ens parlarà de curiositats d'aquesta època de l'any, curiositat sobre la tardor que potser desconeixíem. Serà la punta del dia, la part final del nostre informatiu. Després hi ha tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació a qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquesta setmana ha començat la nova campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid, que s'allargarà fins al 31 de març de 2027. Aquesta setmana, com dèiem, ha començat aquesta campanya a la tardor i que estableix recomanacions de vacunació contra aquests dos virus per separat. Això permet adaptar millor l'estratègia a la situació d'epidèmia de cadascun dels virus. No obstant, durant la campanya, els grups de risc que tenen indicades totes dues vacunes les rebran de manera simultània. La campanya s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip o la Covid, persones grans, embarassades, infants de 6 a 59 mesos o persones amb condicions de risc, per exemple. Alhora, també es recomana a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, per exemple, els professionals de la salut. Hem parlat amb la infermera de l'equip d'atenció primària Maria de Parets, l'Anna Rosenda Manzaneda, i ella ens parlava d'aquesta campanya de vacunació que ja ha començat en la primera fase.
2: La campanya l'organitzem en fases. Primer, clar, es vacunem a partir del 5 d'octubre a persones majors de 80 anys, sobretot les que estan a residències, també gent menor de 80, entre 60 i 80, que igualment estan a residències, persones que també es falla una atenció domiciliària per la seva malaltia i, bueno, també embarassades, infants, personal sanitari. Després fem una altra fase, ¿vale? Això es va solapant, però comencem per prioritat. Llavors, la segona fase ja seria a partir del 26 d'octubre i ja, bueno, persones de majors de 60 anys, amb condicions de risc, també podrien vacunar-se, ¿vale? Més que res perquè anem rebent les vacunes i, clar, no tenim per tots alhora. Hem d'iniciar amb qui té més risc i després fem diferents fases. Llavors, sobretot, he de dir que a partir del 16 de novembre es podrà venir al CAP directament sense cita per vacunar-se qui encara no estigui vacunat.
1: Les persones que tenen recomanada la vacunació s'han de vacunar cada any perquè el virus que produeixen aquestes infeccions respiratòries pateixen mutacions i perquè la immunitat generada prèviament va disminuint amb el temps. Vacunar-se és vital per reduir la transmissió d'aquestes malalties i per prevenir-ne les complicacions. La infermera del Caparets ens ho explicava.
2: Hem de pensar que els virus, bueno, funcionen d'una manera que intenten traspassar les barreres que posem, sigui amb vacunes, sigui, no, de la immunitat del nostre propi cos, i per això els virus van canviant, van fent mutacions, i per això cada any el que es fa és mirar, no, quina soca és la que ha circulat més, i llavors d'aquesta soca es fa la vacuna, perquè, no, intentem apropar-nos més al virus exacte que tindrem aquest any.
1: La campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid s'ha desplegat de manera esglaonada aquesta setmana amb les persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, dones embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari.
2: Hem de pensar que l'impacte, no, d'aquestes dues malalties al sistema sanitari i a les persones que les pateixen és molt fort, especialment les més vulnerables. Per aquest motiu, els objectius són reforçar la protecció d'aquestes persones que són de risc, vale? I també del personal sanitari, sociosanitari, embarassades i tothom que es pugui beneficiar, perquè així reduirem la morbilitat i la mortalitat que produeixin aquestes malalties i contribuir a disminuir-ne l'impacte també la pressió assistencial.
1: La principal diferència entre la grip i el refredat és la intensitat i la forma d'aparició dels símptomes. La grip apareix de manera brusca i comporta febre alta i dolors musculars, mentre que el refredat comença de forma gradual amb molèsties lleus centrades al nas i la gola. Conèixer la diferència entre la grip i un refredat és important perquè en determinades persones les complicacions de la grip poden ser greus. En el refredat les complicacions són menys freqüents i els símptomes es mantenen menys temps. La infermera del Caparets, Ana Rosenda Manzaneda, ens detallava exactament les diferències entre la grip i un refredat.
2: Hi ha diferències importants. La grip pot provocar una malaltia molt més intensa que un refredat i pot donar lloc a complicacions, especialment en aquestes persones vulnerables. Llavors, clar, un refredat acostuma a ser més lleu, normalment no provoca febre o potser apareix una febrícula durant uns pocs dies, no? Potser estàs 3 dies malament, després comences a millorar i en total potser és una setmana. En canvi, la grip acostuma a trigar més en començar a notar una milloria. Potser estàs una setmana completa amb febre i tens tos que pot afectar, no? Pots sobreinfectar i fer una pneumonia, pots acabar ingressat inclús a la UCI, no? En persones que són més vulnerables. Això un refredat no ho fa.
1: La vacunació contra la grip i contra la Covid dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris és essencial i vital. Per aquest motiu es du a terme la campanya B-baixa de Vacuna't, una marató de vacunació adreçada a tots aquells treballadors i treballadores dels centres sanitaris de Catalunya, una iniciativa que pretén animar i conscienciar tot aquest personal dels centres sanitaris sobre la importància de la vacunació per protegir-se i per protegir les persones de qui tenen cura. El 26 d'aquest mes d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups, inicialment amb cita prèvia, i a partir del 16 de novembre ja es podrà anar al CAP sense hora programada. El Departament de Salut informa que les vacunes continuaran estant disponibles als centres sanitaris aproximadament fins a finals del mes de març de 2027. Durant aquesta campanya, es van, en aquest cas la campanya basada, la campanya de 2025-2026, es van administrar a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, a la que pertany Parets, un total de 415.290 dosis de vacuna antigripal i 249.572 dosis de vacuna contra la Covid, segons les dades del Sistema d'Informació de Vacunes de Catalunya. En total, en aquest territori es van posar 664.862 vacunes. Les dades mostren una evolució positiva en la vacunació antigripal, trencant així la tendència descendent de les dues temporades anteriors. Al Vallès Oriental, la cobertura de la grip va ser del 37,3% i el de la Covid va ser del 26,2%.
0: RAP 107. Serveis informatius.
1: Dimecres vam acabar amb les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets del Vallès. Ahir va ser el torn de l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado. Fem el nostre informatiu, un petit resum d'aquests 20 minuts de conversa i desgranem alguns dels temes destacats pels portaveus. El govern municipal de Parets ha decidit, per començar, un dels temes que es van tractar, no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar les taxes i impostos l'any 2027 per alleujar l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles al conegut IBI. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlava de la voluntat del govern de Parets de congelar impostos, les taxes municipals i els preus públics per a l'any vinent.
3: Quan parlo d'ordenances, saps què és això, eh? Són els pressupostos, què pujarem, què se'ns encarirà la vida l'any que ve. Doncs tenint en compte que portem, jo ja diria, portem un any molt bo i ja veníem d'anteriors, no s'ha disparat només amb el problema d'Iran i per aquesta nova tendència global que hi ha de governs d'ultradreta que tenen en compte molt, molt poc en compte la democràcia i les necessitats de la població. Doncs se'ns ha encarit molt el tema de la benzina, se'ns han encarit els aliments, se'ns ha encarit l'energia, se'ns ha encarit el gas. Bueno, en general se'ns ha encarit la vida i els sous no s'incrementen al nivell d'aquest encariment. Ojalà poguéssim patir un increment de sous del 20 o del 30%. Jo crec que això permetria doncs, equilibrar els ingressos amb la despesa que patim les famílies. Dic tot això perquè el govern actual ens hem plantejat no incrementar impostos per l'any que ve. Serà una petita ajuda i crec que poguent-ho fer, i ja ho hem valorat el govern actual, doncs de congelar els impostos i no incrementar aquests impostos per l'any que ve.
1: L'equip de govern iniciarà en les pròximes setmanes converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, ens parlava també d'aquest tema.
3: I pressupostos, doncs estem en una fase que començarem, nosaltres hem començat a recaptar dels serveis, de tots els nostres serveis ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: A l'entrevista també va sortir el tema de les obres en l'àmbit de l'espai central de Parets, la zona de l'antiga Bèndix i just davant del parc del Sot d'en Barriques, el cap i l'avinguda en pedra del Diable. L'alcalde ens parlava de la fase en què es troben aquestes obres i el tema d'habitatges socials, que en aquest espai es construiran futurament prop de 62 habitatges.
3: Sobre l'espai central, jo el que m'agradaria és comentar la situació en què està. L'urbanització està a punt de poder ser entregada al llarg d'aquest mes d'octubre, possiblement que podríem fer la recepció. Estem amb l'obra i amb la direcció d'obra acabant de visitar i de mirar alguns petits coses que cal o millorar o alguna que caldria refer, com per exemple la zona de parc de jocs infantils que ha d'anar també dintre d'aquesta urbanització. i estem doncs perfilant això. Jo crec que com a molt final d'aquest mes, durant la primera quinzena de novembre, podrem recepcionar parcialment, encara que sigui parcialment, aquestes obres i estar ja en una fase final, final. A nosaltres també ens interessa molt que puguem recepcionar i que estiguin acabades aquestes obres, perquè, com sabreu, vull dir, la construcció dels habitatges municipals de lloguer, que la promoció aquesta d'habitatges que hem de tirar endavant va lligada a que realment doncs, l'urbanització estigui acabada per poder construir. En aquesta línia puc informar que la voluntat nostra és passar al ple d'aquest mes d'octubre, portar a ple l'aprovació amb el conveni amb la fundació que tirarà endavant aquests habitatges, que ha de tirar endavant aquests habitatges, i avançar doncs, que sempre hem estat parlant de 58 habitatges i que hem estat treballant amb la constructora, amb la fundació que tiraria endavant el projecte, i que de bon segon podrem incrementar algun més que possiblement puguin ser al final al voltant de 61 o 62 habitatges.
1: Juzgador parlava del talús de l'Avinguda Catalunya ja fa gairebé 10 mesos del despreniment del talús d'aquest espai a Parets del Vallès, coincidint també a l'alça de l'Avinguda Verge de Montserrat, i la seva situació continua sense resoldre's. Un dels carrils de l'Avinguda Catalunya encara està tallat i el trànsit es regula amb un semàfor, amb l'impacte que això té en la mobilitat del dia a dia. Mentrestant, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona encara no han arribat a un acord sobre l'actuació necessària per resoldre el problema. També parlava d'aquest tema durant l'entrevista a l'alcalde Francesc Juzgado.
3: El talús, com bé sap, porta molts mesos regulant el trànsit amb semàfors. Nosaltres, ens vam posar en contacte en el seu moment amb la Diputació de Barcelona per veure com podíem afrontar i de quina manera ells també ens podien donar un cop de mà, com ens van fer amb l'anterior talús que havia construït. Se'ns va demanar, això estem parlant del mes de febrer, més o menys, o al voltant de febrer, principis de març, que se'ns va comentar que bé, que ho veien bé, que podrien afrontar-nos el finançament d'aquesta obra, que ho tramitessin com una obra d'urgència, i així ens ho vam fer, ens vam posar a tramitar-ho, a preparar el projecte i avantprojecte d'aquesta, per poder fer un tipus de mur o trobar la solució al despreniment d'aquelles roques que van caure. Això es va entregar a la Diputació de Barcelona i al cap d'un temps en rebem la resposta de que no ho podien incloure, que no ens ho podien finançar perquè no podien incloure una obra d'urgència. Nosaltres els hi vam comentar, evidentment, a través del diputat d'Infraestructures de la Diputació, dir-los que, home, que havíem estat executant el que ells ens havien dit, que havíem fet tot el que ells ens havien demanat i de la manera que ens ho havien demanat. Ens va dir que sí, que és així, que està d'acord i que ell seguia veient i tenint la voluntat de poder-nos finançar tot això, però que tindríem que fer ara elevar-ho a la presidència de la Diputació per veure si ens podien d'una manera diferent finançar. Així ens ho vam fer, hem reclamat dues vegades la resposta perquè no l'hem tingut, hem demanat la resposta. A l'espera d'aquesta resposta, que m'agradaria que fos el més aviat possible i que fos positiva, per si en cas estem treballant amb un plan B, o sigui, amb una opció B, bastant més assequible per l'Ajuntament de Parets, per poder donar una sortida sempre prioritzant la seguretat tant dels vehicles que circulen com dels vianants que puguin passar. Tirant endavant aquesta opció B, que la podríem afrontar directament des de l'Ajuntament, perquè per això sí que ens queda i tenim pressupost per poder-ho fer, per fer l'altre projecte impossible, perquè pujava més de 450.000 euros i no estava previst en els pressupostos d'enguany, perquè la nostra voluntat és ara ja doncs, eliminar la semaforització aquesta en un sol sentit i que és provisional i poder obrir el trànsit.
1: Les entrevistes trimestrals amb els portaveus dels grups polítics amb representació de l'Ajuntament de Parets es podeu tornar a escoltar al nostre web www.rap107.fm.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Cap de setmana d'espectacles a Parets del Vallès. D'una banda, dissabte tenim nova sessió del Cafè Teatre, 10:45 de la nit, amb els televisius David Fernández i José Corbacho, que ens presentaran al Cafè Teatre el seu espectacle David i José. No somos Estopa. Fa tants anys que en David i José es coneixen que cap dels dos és capaç de recordar des de quan. Han compartit vivències a la companyia Teatre La Cubana i després han coincidit en els programes d'Andreu Buenafuente i d'altres, com ara Tocar Me Suena o Masterchef. Però també han fet el seu propi camí. El José té un Goya, mentre que el David va concursar, per exemple, a Eurovisió. Després de tants anys i experiències, es reuneixen dalt de l'escenari per recordar moments viscuts, riure sant i fer gaudir al públic que el coneixen des de fa tant i tant de temps. Serà aquest pròxim cap de setmana a la Sala Basar Cooperativa dins la programació del Cafè Teatre, quan podrem veure aquest espectacle en David i José No Somos Estopa, dels humoristes David Fernández i José Corbacho, a partir de 10:45 de la nit a la Sala Basar Cooperativa. I, com sempre, hi ha l'opció de sopar prèviament a l'espectacle Basé de Barquetes. I diumenge, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, espectacle familiar amb la companyia Zoom Zoom Teatre, que ens presenta Soc una nou, un espectacle que serveix per començar la temporada, d'aquesta última temporada del 2026. El Teatre Can Rajoler acull el 11 d'octubre a les 18:00 a les 6 de la tarda aquesta obra familiar, Soc una nou, de la companyia Zoom Zoom Teatre, en el marc de la programació d'espectacles infantils que organitza l'entitat escènica familiar. L'advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau d'una branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i per acollir-lo. L'advocada diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal incrèduls escolten els testimonis i, mentrestant, l'Omar recorda com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar esperant tenir una oportunitat a la vida. L'espectacle és recomanat a partir dels 3 anys i és una adaptació d'en Ramon Molins a partir del conte de Beatriz Ossés. L'obra, per cert, va rebre el Premi FETEN 2021 a la millor direcció i a la millor interpretació coral. Arriba a casa nostra, Parets del Vallès, aquest diumenge, 11 d'octubre, a les 18:00 a les 6 de la tarda, a càrrec de la companyia Zoom Zoom Teatre amb Soc una nou. El preu de l'entrada general, 7 euros, i també podeu adquirir les entrades en línia a través de www.entrepolis.com.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Un darrer punt a l'actualitat local, la colla castellera Els Manyacs de Parets preparen una festa per aquest pròxim dissabte 10 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda i al parc que tenen davant de la seva seu de la Morada. No hi faltarà cervesa del patrocinador Estrella d'Am amb una escala birres, música i frankfurts. Hem parlat amb la presidenta de la colla, la Marga Álvarez, i ens donava més detalls d'aquesta festa oberta a tothom.
4: Els Manyacs no parem. Hem arribat al setembre de l'Alguer, al novembre tenim la nostra diada i entre mig a l'octubre hem decidit fer la festa de la cervesa. Ja sabeu que a les colles castelleres els patrocina Estrella d'Am i en honor a això i que som molt del trago, doncs farem la festa de cervesa allà al parc de, davant del carrer Ponent, davant del local de Manyacs. I bé, doncs la festa començarà a 6:45 amb una escala birres per anar entrant en ambient i a 9:45 tindrem l'actuació del grup Brisó Junet, que tenim la sort que una de les seves components és castellera nostra. Durant tota aquesta vesprada doncs, anirem oferint cerveses de tot tipus, de la marca Estrella d'Am, i frankfurts, amb opció vegana també. A part de cerveses també hi haurà refrescos per la canalla i per qui no vulgui beure cervesa. Si no sou de celebrar el 12, veniu a celebrar el 10 i aquí ens trobarem tots de festa i a passar-nos-ho bé.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
1: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant del futur Institut de Salut Mental del Baix Vallès, a Mollet, que està més a prop d'iniciar les seves obres. El ple de Mollet de la meitat d'aquesta setmana ha aprovat provisionalment el Pla Especial Urbanístic que ha de fer possible la construcció del futur Institut de Salut Mental del Baix Vallès. L'equipament promogut per la Fundació Sanitària Mollet s'ubicarà en una parcel·la del número 6A de la Ronda dels Pinatons, paret en paret amb el campus Fundació, amb la previsió d'obrir les seves portes al 2028. Amb aquesta aprovació provisional després de l'inicial del passat juliol, el tràmit passa ara a mans de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat per rebre el vistiplau definitiu. El projecte neix amb l'objectiu de concentrar en un únic espai els recursos assistencials en salut mental i benestar emocional que actualment es troben dispersos a l'Hospital de Mollet. La nova seu permetrà duplicar la superfície d'atenció per a adults, infants i joves, a més de preveure la incorporació de futurs dispositius ambulatoris. El regidor, el consistori molletà, va assenyalar a la sessió plenària que la intenció de la Fundació Sanitària Mollet és començar a tramitar la llicència d'obres tan bon punt s'aprovi definitivament el PEU, el Pla Especial Urbanístic, per tal d'accelerar els treballs al terreny. Tot i que la proposta va tirar endavant amb el suport pràcticament unànime de la corporació, es van abstenir en la votació, en aquest cas, el grup municipal Ara Mollet Esquerra, EUIA, que es van abstenir, com dèiem, per marcar distàncies amb el model de gestió sanitària. La portaveu republicana va retreure que el desenvolupament de nous equipaments d'atenció pública recaigui en mans d'una entitat privada sense ànim de lucre en comptes del Departament de Salut directament. I no marxem de Mollet, perquè hem de parlar de la policia municipal d'aquest municipi que intensifica el control de patinets elèctrics per fer complir la nova normativa de seguretat. La policia municipal de Mollet intensificarà aquest control del 5 al 18 d'octubre, és a dir, va començar aquest passat dilluns, fins al 18 d'octubre, quan s'articula una campanya especial per supervisar l'ús del casc, l'edat mínima de 15 anys i els elements en reflectors nocturns. La policia ha posat en marxa aquesta campanya específica del control de vehicles de mobilitat personal, centrada especialment en els patinets elèctrics. Una iniciativa que té un doble objectiu, donar a conèixer les noves obligacions reguladores entre usuaris i vetllar per la seguretat viària als carrers de la ciutat. Aquesta acció incidirà en l'aplicació de les darreres novetats normatives, entre les quals destaca la fixació dels 15 anys com l'edat mínima permesa per conduir un d'aquests vehicles. Així mateix, els conductors hauran de portar obligatòriament un casc homologat i disposar de llums o elements reflectors que circulin, quan circulin, volem dir, durant la nit o a moments de poca visibilitat. Per als usuaris que utilitzin el patinet com a eina de treball, s'hi afegeix l'obligatorietat de vestir amb una armilla reflectora. I acabem el repàs a la comarca, en aquest cas parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen un assalt a un camió que ha deixat dos agents de la policia local de Granollers ferits lleus. Així ho van confirmar fonts policials. Els fets han passat a la matinada d'aquest dijous a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. El 112 va rebre un avís a les 5 de la matinada que alertava que un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Fins al punt s'hi van desplaçar una patrulla de la policia local de Granollers. En el moment en què els lladres intentaven fugir amb un vehicle, van impactar contra el vehicle policial i van fugir sense ser detinguts. Xoc que va provocar aquests ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers.
0: El temps a RAC 107 FM.
5: Hola, què tal? Ahir, finalment, la tarda de dimecres va ser tranquil aquí a Parets del Vallès, amb obertura de clarianes i els ruixats que preveien que ens podrien afectar, finalment se'n van anar cap a comarques gironines i forts patacs d'aigua, per exemple, a poblacions com Llançà, Port de la Selva o la mateixa Roses. Tot plegat amb un dijous que aquí ens hem despertat ja amb un ambient més carregat de núvols i a la tarda tornarà a ser inestable. Uns ruixats que tornaran a afectar sobretot a la zona de les comarques litorals i prelitorals de Girona i també de Barcelona. A més, avui tenim el component del vent, una tramuntana i un mestral que bufen fort o molt fort, sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i al vespre provocarà un rebuf que, com bé sabeu, són precipitacions que amb el xoc d'aquests dos vents davant de la costa central doncs poden provocar ruixats. Més la inestabilitat que ja tenim, podem tenir una tarda passada per aigua també aquí a Parets del Vallès. No esperem grans quantitats ni de bon tros, però sí que algun ruixat i que localment un pugui descarregar amb intensitat podrà aparèixer. Tot plat, amb un ambient que cada vegada serà més de tardor, i és que ahir vam fer una màxima amb aquesta sortida de sol d'uns 26 graus i mig, doncs bé, avui les temperatures van tirant cap avall i esperem uns valors al voltant dels 21, 22, com a molt 23 graus. Demà, divendres, serà una jornada assolellada, estable, entrarem en un període de més tranquil·litat. Serà un dia amb un ambient, com diem, molt assolellat, però fresc, i és que les temperatures a les hores centrals del dia seran inclús una miqueta més baixes. Amb prou feines demà passarem dels 20 graus, ambient de plena tardor aquí a Parets del Vallès. I de cara al cap de setmana, doncs ben poquetes novetats. Ambient estable, ambient assolellat i amb absència de precipitacions d'aquí uns quants dies i amb unes temperatures que a poc aniran tirant cap amunt. Ho anirem seguint aquí a Rap Senset i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap Senset FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de les curiositats sobre la tardor. Hem de recordar que l'equinoci de tardor és el dia que marca el principi de l'estació de la tardor, una data que no sempre és la mateixa, atès que la Terra no triga 365 dies a donar la volta completa al Sol, sinó que triga exactament 365,25 dies. Aquesta manca de simetria del calendari gregorià respecte a l'òrbita de la Terra se supleix amb l'existència dels anys de traspàs. I és per aquest motiu que, depenent de l'any i del lloc del planeta en el qual ens trobem, l'equinoci de tardor pot variar del 21 al 24 de setembre. Equinoci que, per cert, prové de dues paraules en llatí: equi, que és igual, i nox, que és nit, el que vindria a significar que són dies en què les hores del sol i de foscor són les mateixes, quelcom que en principi només ocorre dos dies a l'any. Però aquesta no és només l'única curiositat que porta aquesta estació. Hi ha d'altres que potser no coneixies, com per exemple, diuen que les persones nascudes en aquesta època de l'any, a la tardor, tenen més probabilitat d'alerta de superar els 100 anys, dades demostrades estadísticament a partir d'estudis realitzats. També diuen que és l'època en la que cau més el cabell o que s'augmenta de pes. Això és pel fet que hi ha menys hores de llum i, per tant, se sintetitza menys la vitamina D, causant, en aquest cas, la vitamina D és la causant de l'eliminació de greix. Aquesta estació també se li denomina antigament, o se li denominava antigament i fins al segle XVI, l'estació de la collita. I això és així perquè durant aquests mesos es pot observar la lluna plena com en cap altra època, amb molta més llum, fenomen que anomenaven lluna de la collita, perquè els agricultors aprofitaven més les hores gràcies a aquesta claredat que donava la lluna per a recollir els seus cultius i que, de fet, dona la lluna encara a dia d'avui. També una altra de les curiositats diu que els estudiants nascuts a la tardor, pel que sembla, també solen tenir millors qualificacions. I una sisena que diu que en aquesta època es pot contemplar a més fàcilment els planetes com Venus, Júpiter i Saturn durant la nit i de Mercuri durant el dia. Malgrat tot això, siguin certes o no aquestes creences, és una època de l'any ideal per a gaudir de la naturalesa, que ens brinda un colorit molt especial i uns paisatges meravellosos.
0: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM.
1: Amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 8 d'octubre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de Rap 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Parlem del sènior B, del futbol sala Parets, que va aconseguir victòria aquest cap de setmana. Va poder jugar el seu partit, a pesar de les inclemències meteorològiques, 2-4 a la penya, a la pista de la penya Barça-Barberà del Vallès. Un partit en el qual es va avançar al minut 1 amb gol de Xavi Balsera. Va empatar l'equip local amb gol de Rubén, però Xavi Balsera va marcar l'1-2 al minut 25. Joel Hurtado en pròpia porta va marcar l'1-3, Oriol García l'1-4 i finalment el 2-4. Van jugar Daniel Cáceres, Marc Lacoma, Hugo Gómez, Javip Gené, Àlex López, Aaron Lozano, Xavi Balsera, Oriol García, Ayub, Mohamed Cámara i Àlex Romero, entrenats per l'Oriol Siurana. I això és el que ens deia d'aquesta victòria.
2: Bueno, doncs la veritat que era una nova teoria. La veritat que anàvem a competir i no sabíem el que ens trobaríem. Aquest any serà una mica anar partit a partit, que han pujat a tercera molts equips. I, bueno, el ser temps parat, doncs, bueno, és una cosa que ens hem d'adaptar i que farem partit a partit. I la veritat que vam plantejar el partit molt bé. La primera part va ser molt fluixeta, nervis i aquestes coses. La segona part plantejant el partit perfectament i surten les coses com tenen que sortir. Estem molt contents i ja seguir així, aquesta línia.
1: Primera victòria, també ens en parlava un dels seus jugadors, Hugo Gómez.
3: Bueno, la veritat que va ser un partit bastant lluitat i bastant exigent contra un equip que mai havíem jugat. També era l'estrena a una nova categoria després d'haver pujat l'any passat, i la veritat que bueno, vam començar nosaltres la pretemporada amb una mica de dubtes, però crec que aquestes últimes setmanes estem entrant bastant bé. L'equip es mostra bastant unit ara, la veritat, i ho vam demostrar aquest diumenge. Crec que la primera part vam sortir una mica dispersos, teníem una mica de, no de por, però sí que no teníem la suficient confiança per demostrar i plantejar la nostra idea, i doncs vam tenir sort perquè ens vam avançar al marcador als primers minuts o les primeres jugades.
1: Tot i això, el partit va ser molt igualat.
3: Però després, bueno, a temps parat, la veritat que encara s'està fent una mica llarg, sobretot al final de les parts, i ho vam patir a la primera, perquè vam encaixar un gol a falta d'un minut i a falta de 30 segons. Per sort vam fallar un doble penal, i després de la segona part la veritat que van sortir super enxufats, vam ficar 3 gols en pràcticament 3 minuts, 2 minuts i mig, que crec que això al Barberà els hi va enfonsar bastant. I però bueno, el partit va seguir bastant intens, i sabem que a temps parat no pots donar ningú partit guanyat, encara que anéssim bastant tranquils al marcador.
1: S'han d'acostumar encara a jugar en aquest cas en temps parat.
3: I bueno, els últims minuts, la veritat que bueno, que el estar una mica més cansats, i la veritat que el Barberà pues, va arriscar una mica més, estava bastant a l'atac. Una altra vegada ens van evitar un doble penal, i també ho van fallar, i després de 5 en porter jugador ens van ficar un gol, i pareixia que semblava que ens posarien les coses més complicades pel poc temps que quedava, però finalment ens vam unir bastant, sobretot en defensa ens vam unir bastant, i vam treure el partit, i 3 punts bastant importants, crec que contra un bon equip, i sobretot fora de casa, començar aquesta lliga, la nova categoria, fora de casa, amb 3 punts, crec que és bastant important.
0: Notícies.

Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121. Oïd
1: mortal és el grito sagrado. Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa de la libertad. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida.